0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Sonora, la memòria oral del migjorn.
1: Ara no, després sí que n'hi havia, tal vegada per necessitat també, que allò era un medi de posar posar peixes, en aquest cas, a la taula, no? Pescadors doblades, llavors, pescadors de canya, n'hi havia bastants, sí, sí. On anàvem a pescar, ara està barrat per entrar a l'heretat d'Estuc, després no, després podíem passar perfectament i anàvem a tota la costa aquesta de l'heretat d'Estuc, Torrenova i Trabaluges i tot això fins a la Mitjana. I l'altra part aquí més a prop, cap a Son Bou, via Tàlies i Sant Adeodato, que hi havia les pesqueres. Sí, i bàsicament era això, amb bicicleta per anar allà baix i per anar aquí. També amb bicicleta, m'ho movíem amb bicicleta, però sí, hi havia bastants pescadors d'allò, de canya.
2: Allò guanyava poc, dependent del que agafes. Si no agafes llagostes, no. Per allà guanyava poc. Però jo em vaig desembarcar per això, que fuat, era mal criatge, m'ho van dir a la barca que pescava, que era el nou, el nom seu, eren dos germans. Diu, no hi cabràs de temporada, i així va ser. Vaig fer un mes i vaig dir, no hi faig per jo amb ell. Perquè en vez de Josep fotia, anava de quedar rebentat aquell dia de pujar a xerxa i ell no m'ajudava gens. I vaig dir el dissabte, dimarts vaig dir al patró, dic jo me'n vaig. Sí, xerxes. I a mans ho traiem, posàvem dos a la popa de la barca, agafàvem el cacet, pujàvem les xerxes i jo feia una abraçada i aquell tens costat i feia una altra abraçada. Però quan l'agafes, que l'agafes tu, com que la tens, ja fa una miqueta i l'ajudes. I que ell me dava, i per això ja va tenir raó, de l'ou, que no hi cabries temporada, i vaig fugir per això.
3: A l'escola, sortia d'escola, i quan venia al carrer per avall, hi havia un que fa remendos de coses, d'olles i coses, no era cosa de ferreteria, era cosa així. I aquell home era francès, aquell home. Aquell home tenia perdius penjades dins el taller aquell seu. I es veu que va veure que jo m'interessava en allò. I em va començar a agafar. I un dia va venir a rear mon pare a veure si quan de ballars d'escola me podia fer una hora d'escola de reclam. Diu, perquè avui no l'ha tocat encara, que poc. Diu, i ja el toca bastant bé. Ets a fer ell. Ho fabricava ell. Jo el tenc en aquest reclam. I fa 80 i cosa d'anys que el tenc, perquè el vaig tenir quan vaig anar a combregar. I ja el tenc, ja el té Lluís, el té net. Això, aquí hi ha un truco. I molts en això no ho han pogut aprendre. La perdiu té 5 cants, 5 classes de cantar. Reclamar, escotxinar, renyar, serrar i fer la lloca. Fer la lloca era el principal que necessitàvem en aquell temps. I la lloca és mala de fer. Una cosa que sí, és mala de fer, però si la fas bé. Nosaltres en aquell temps teníem la perdiu molt esquiva. Aquelles aquella locura que tenien els animals agafats de grossos era molt, molt diferent, molt, molt problemàtic, allò. Van ells, de més d'edat, ja ho feien, agafaven la perdiu dins de juliol. Normalment, neix dins de juny, o a final de maig, entre juny. 4 o 5 setmanes així, agafaven aquella perdiuetes. Ja posaven juntes, dins una gàbia, si en podien agafar de 2 o 3 bandes millor. I tu vigilaves. Aquella perdiueta no t'enganava mai. Aquell animalet no són tots iguals. Hi ha germans, n'hi haurà 10, n'hi haurà 12, però hi ha aquells 2, 3, 4 en diferència. Pues nosaltres som aquells que han d'anar a cercar. No arreu, ho han de triar. Fem la temporada, aquella gent fa la temporada, i els animalets aquells que daven, una monada, plomats, bueno, i llavors els aprovàvem en el camp amb una femella. Mascle no n'hi podia haver. Vides a una femella tota sola. Aquella femella tota sola caçava els polls aquests, i si els polls feien bo, no em portava fer res de res. Allò era un perdigotàs. Jo he caçat 84 anys, i els 84 anys he fet això. Veure com ho fa aquella gent en aquell temps, era més segur que avui, amb molta diferència, perquè venia que et fa tot l'estiu, aixut, i la primera aigua que fa treu un fumet, de tan sec que està, treu un fumet, doncs quan està bé aquella terra s'ha de plomar els perdigots. Tant si és per febrer, com per març, com pel que sigui. Però aquella de terra t'ha de donar l'altra. I tu, quan t'hi has de bretar la terra o t'hi has de fer cosa, has aquella terra i cap més. D'aigua del cel, no de grifo. No? I allò, que me diguin el que vulguin, però allò era moltíssim bo.
4: Ell i les casques de sangs, anava a caçar tors, jo també anava a caçar tors. Anàvem a la Torre Nova, a l'escot del Jai, li donen llavors. Cada matí me feien xicar per anar a acompanyar ma mare, perquè no anaves tota sola, i anàvem a caçar tors. A vegades en agafàvem, a vegades no, i ja va fer-se de son aquesta son, també. I no era, no sé què tenia d'anys. Tenia 7 o 8 o 9. A peu, sí, no, llavors no. Hi havia bastantes dones que anaven, sí, però esturaven més pres que nosaltres anaven més enfora.
3: Allà venia que quan naixia serva del camp agafaven tots, fos el que fos, herba del camp, hi ha panconia, hi ha llençons, hi ha herba prima, i hi ha una varietat d'herbes. Pues, si se perdiu, menja aquella herba, no de marxar a beure, perquè l'aigua és el que fa la diarrea. Per això me va telefonar, que va venir la tele, i ho van dur al Canal Plus, que jo vaig dir que quan podia i teníem herba del camp, nosaltres, per dir-ho, no hi havia comparatives, no hi havia res de sol, però sempre mos ha tirat el gra. No el penso. El penso veuen 3 o 4 vegades i amb el gra, si veuen una, serà tot. I és el que s'hi toca. I se posa més fort i és una diferència grossa. I aquella gent l'havia viscut tant d'anys si sabien cert que allò anava bé. I la televisió va voler un antic i 2 de més moderns els dos més moderns van ser en Tòfogo Milas, president, i en José Ridabets, ell, aquells dos. Van fer, jo vaig haver de fer matassa per haver. Mascle o femella i mascle. Primer maten la femella, llavors es van matar mascle. Després d'allò, com que tenien la càmera, que ella és molt grossa, és molt mal de tapar la càmera, que havia de ser dins un arbre un poc gros i forrar-la molt, jugar-hi un poc, perquè no era fàcil. Per dir, són esquives. I vaig fer a matar el mascle i femella. Llavors es vaig dir, dic, ara, diu, ara que podria agafar un mascle en ses vagues, a veure com agafes el mascle. Dic, no, dic, agafarem el mascle en ses vagues, dic, i agafarem sa femella. I com sa femella, com? I sa femella no ve a fer baralla, no. Sa femella ve a veure-la. Sa femella són xafarderes. Dic, venen a veure com fan sa baralla. Els dos mascles. Dic, jo aquí faré una menjoa i traré unes rames, posaré una vaga aquí que farem la femella i allà agafarem el mascle. I va anar prou bé, van venir dues femelles, em vaig agafar una i van agafar el mascle. Jo ho van tenir bé.
5: A Sant Agustí anaven poc amb els tors. Eren bascans i fura i coses d'aquestes. I hi anàvem els diumenges. Escopeta de pont no n'hi havia. No en teníem llavors. D'allà cap aquí, sí. Quan vam ser homes. Ah, no. Només hi podien anar diumenges. Perquè era aquell temps. Fèiem feina fins que hi feien els dissabtes i com ara avui, caben molta gent cap a divendres o vespre ja. I llavors es fa feina tot el dia.
3: Dic, vos faré venir un mascle i jo un tros que no hi ha mata, que és net. Faré una monjó, el mascle aquell, aquella per diu, ve tota sola, anarà damunt aquell còdol. Jo me tiraré dins aquí, que és marina. No t'haré cap ram, s'estidor, perquè si t'has un ram et veuen, ja saben qui has anat. No tiraré cap ram, però de vos set sabates, de vos peus, a una vorera que hi ha un puesto que hi ha un reposallat, li posaré una vaga i agafaré el mascle jo, aquí. I vosaltres ho graveu. Ui, que aniria bé això. Això seria un èxit. Ho entendim tant. Si no ho intentem, no ho sabrem. El mal de fer nau vius, que són esquives. I ho van fer, va venir, i va venir el vol, va rodar un poc per allà de vora, i ells, el munt de còdols que els tenien, i damunt el munt de còdols que els. I era 50 passos un fora d'això. Jo li vaig fer amb el reclam, buca molts no ho fan perquè no han tingut l'oportunitat d'aprendre-ho. Jo vaig anar amb aquella gent, me necessitava molt i jo hi anava molt perquè fes les coses prou de bé, es veu, i fes les coses bé. I allà volen el cant fosc, per fer aquesta cosa, vol el cant de redoble, de mascle, que sigui fosc, i fer la lloca. I va venir tot d'una com un bol, que ho va agafar, i quan ho van tenir agafat, dic, jo ara no puc sortir, heu de sortir vosaltres, i m'agravau. I va ser la manera que van comprovar que feien aquestes coses. Dic, i en aquell temps posàvem blat cuit en guany nostre, per diots, donaven blat, donaven llentrisca, donaven olivó i a glà, si n'hi havia de glà, però el millor de tot era la mola, però la mola era més bona per nosaltres, que no per perdigoses, va. Però dic, a la mola i la gla és molt bo. Engreixa molt, però no té la força que té la mola. La mola escalfa, la mola si té llum, que pugui menjar, que ella pugui, que tu puguis donar a la mola en el perdigot quan té encens el llum al vespre, que arribes de la feina, en una setmana això, tens el perdigot dalt de tot. I el perdigot per caçador ha d'estar al 100%. Això que agafes un guany, un perdigot polit per Nadal, te'l deixes fer. I aquell perdigot promet. I el provam l'any venidor, el podem fer molt bé. Perquè no té celos que toca. I si el perdigot té celos que toca, no l'escalibra mai. Tu pots esgarrar un tir. Te pot passar una cosa o l'altra en les vagues. Però si el perdigot està calent i és un perdigot de bo, no l'escalibres.
6: Sí, hi ha torns i vaig, però no gaire, no. Només hi vaig els matins i agafo 4 o 5 torns i per avall. Però el que més que m'agrada és els cans en conis. Ahir va ser el darrer dia que van anar a caçar en conis. Dissabte en vam agafar 9 i ahir en vam agafar 4. En cans, eh? Si no els agafen els cans, no hi ha escopeta, no? Que s'espavilin els cans. En cans, pràcticament, hi he caçat tota la vida. El que passa que ara fa un quants anys, no sé, estava de 15 o so d'anys, que no hi anava a caçar. Però llavors em vaig racionar amb un de ferreries que li diuen en Vicent, de la llenya, i ara anava amb ell. Però com que ell té molt de cotos i té cans molt bons, perquè és la veritat, enguany el van convidar molt a Santa Teresa de Favàrits aquí, o de Cavalleria. I era convidat, i ell convidat no pot manar ningú. I em diu, saps que jo tinc un amic de Ciutadella i cerca un que li faci company, per sempre hi va tot sol. Ai, no vale. I vaig molt amb aquest de Ciutadella. Ara dissabte hi vaig anar amb ell a Cavalleria i dic, bueno, jo que no tinc que poder venir, i diu, bueno, jo el diré en Nito, un qui té escoto, i li va dir, bueno, bé, que vengui. Però... I ara, quan que ha acabat, ara el dissabte de Nadal comença els perdigots i capen els perdigots.
3: S'han acomodat massa, la gent. No vol posar terra, perquè és terra en bruta i és feina. Però se perdiu. No ha nascut damunt sa l'ambre, ha nascut damunt sa terra. I això és la naturalesa. Això és el polit de jo descaçar. Que llavors nosaltres allò caçàvem amb escopeta i caçàvem amb vagues, perquè no havien tingut llicències mai. I quan van muntar sa fira, en Tòfol Gomila, el president, per això és una figura que està molt, ratlla molt bé i va poder alcançar les llicències que no n'hi havia hagudes mai i va poder alcançar l'escopeta, la llicència, i n'hi ha, i avui tot el dia, tots els caçadors que veus, és una monada, tothom junts en la sena en la mà, i amb el perdigot en la mà, i el més polit, els altres ho fan. Però els caçadors del vol, en els perdigoters, en aquell temps, ara no, però en aquell temps no m'ho podien veure, perquè deien una cosa, i jo li feia el contrari. M'us deien que quan se perdiu, quan arriba Sant Antoni, que envia els seus. I nosaltres ens pensem una cosa i és altra. No és el que molts diuen. No és així. El mascle que té la femella seva ja la decanta. I els caçadors del vol d'en vosaltres nau a matar la femella que va tota sola, qui és la que toca es criar. Jo et diré com és que l'any venidor nosaltres anem i matem aquella femella. És vera, no és mentida, és vera. Aquella femella ve tota sola, allà no hi ha quedat cap perdiu. I l'any que ve hi ha ranxo. Que és aquest misteri? De què ve això?
5: Per venir a vos, que l'any passat, com que no n'hi ha hagut, només hi va dues setmanes, hi va de tots, i res, no hi anem. Llavors, puestos, com era Vinigaus i Tobuges, Tornova, i comptaven amb els sorts. Ara, com que ha passat ja, no et deixen vendre, i res, no. Però llavors sí. Quan van ja a Vinigaus, hi vaig anar perquè ell era el pagès, Vineu Nou. I vaig anar allà a caçar, i sempre seguir caçant. I fa un quant d'anys, jo, perquè deu fer una cinquantena d'anys, ja, o no?
7: De què?
5: Que tu ara saps per venir a Gavos.
7: Fa més.
5: Fa més, sí. I el primer any que ell hi era, i vaig anar a caçar, i vaig aquí caçant. Ja havia caçat, perquè quan estava llogat vinyet, jo també vaig caçar.
3: Vaig agafar dos germans, que un és mestre Rafael Guanyalons, qui va ser president o va ser cosa de la fira de la perdiu del Mercadal. I tenia un germà, Antoni, i aquests dos jo els hi vaig dir, dic, bueno, això ho hem d'aclarir. Ja n'hi ha prou de dir mentides. Això ho hem d'aclarir i ho declari vosaltres. Dos al·lots serios, dos al·lots una monada, caçadors del vol. Ells estaven al lloc a Vinigau Nou. Nosaltres estàvem a Vinicudellet. Diu, i com ho hem de fer? Dic, no passeu cap pena. Diumenge de matí, que no sereu a les cases, tots dos tenien escopeta. Jo vindré en dos perdigots. I jo quedaré a les cases i vol tornar a caçar. Jo vaig agafar dos perdigots de Vinicudellet, en don un a cada un, a ells dos. Un va anar a un puesto i un altre va anar a un altre. Un em va matar dues, de perdius d'aquestes tot, que anaven totes soles, en Rafael, i Antoni, el germà seu, em va matar una. Pues s'han venit. Imagino que va haver de dir res. Van fer una reunió, jo hi vaig venir a escoltar-ho, que es queden, i ells van explicar que el que dèiem era veritat. Era bo i havia estat tota la vida això. Allà on hi ha la perdiu que va tota sola, el viuda, que la mates així com vols, allà hi ha una parella, però aquella parella no entra en combat amb el perdiu que dus tu, perquè està molt gelós de la família. Jo vaig néixer a Sant Golidor. Sant Golidor van tenir un missatge que era un altre dia, en Llorenç, et sort. I ell era com un mag de sort. Clar, jo m'agradava molt allò. Sabia que reclam m'anava molt bé. Ell tenia perdigots molt bons. I els diumenges, perquè llavors anàvem els diumenges, no com avui, que hi van cada dia. Ensenyava un ase que tenia mon pare a l'estància aquesta, Sant Golidor. I m'ho anàvem cap a Vinyetzen. Clar, a Sant Lot sentia si havia cantaven perdius o contestaven perdius. I cada vegada que anava a caçar volia que jo hi anés amb ell, i és normal, és corrent. I en aquest temps eren pobres, hi anàvem els diumenges de capvespre, posàvem l'ase ensellat, a sol, bon i baix, carretera no passava cap cotxo, i anava molt tranquil amb això. I jo anava i he fet aquestes coses. Van morir aquests homes, vaig quedar jo amb mon pare, però mon pare no ho era un caçador de com aquests homes. Era un home que li agradava anar-hi una vegada i acabar també en Jesús. I jo no. Jo allò me va agafar aquella cosa que ells m'emmanaven i allò, no ho sé, m'ha aguantat, que encara no ho he pogut deixar, que quan ho deixaré serà la mort. I aquestes coses jo em fa molta falta.
6: Però quan vaig anar a Vinigaus, nou, hi havia un home que li deien en Xip Mollet, que era qui feia de guarda del que llavors era molt vell, ja, i va dir que un any no havien tret els filacs. No en va venir cap. Però com en guany, que tot d'una, segons ells, perquè jo almenys no ho vaig provar, segons ells, en guany hi va haver dues setmanes prou tors, i de cop i porrasso se'n van anar. I és perquè no hi havia menjar, i no podia, i el tort no ve perquè el agafem, no, ve per menjar.
3: Jo vaig començar feina, que era allò, era el missatge va posar malalt, i no ho tenia gaire bé. Jo, antes d'acabar l'escola, no tenia 7 anys, ja vaig començar a anar a fer feina a Sant Golidó, a mon pare, ajudar mon pare a pasturar les vaques i anar i aquestes coses. Jo a escola no hi anava mai. Mai. No podia anar aquí o allà, no. Però aquest home era francès. I aquest home, als vespres, a Sant Miquel Nadal, d'en nosaltres, que ara hi som, a Sant Miquel Nadal, ara fa la balada més llarga, feia escola de repàs. Li diuen escola de repàs, però llavors no n'hi havia de repassos. Llavors ell tenia una taula redona, mos posava les cadires allà, i me va convidar, jo, va venir allà amb un pare, que venien aquests al·lots, i eren amics, de llocs a prop del migjorn, i agafava 14 o 15 al·lots. I els vespres mos feia fer dictat, mos va mostrar un pot de llegir i un pot d'escriure, i és el que sabem. I això va ser en Andreuito. No, tu li dèiem al senyor Andreuito. I ell tenia el tallaret aquest. Era com que fos el segon pare meu. Venia i deia que me deixaràs amb Magí avui que vespre hem d'anar a caçar jo i ell. I ell era perquè jo tocàs el reclam i ell tenia escopeta. I ho van fer molt en això. Però aquells homes van fer que el bocada faig jo, que tot ve. I va acabar en no res, en no porarinar ningú, ni en Ballorans, ni en Andreuito. Però aquells homes me van deixar una cosa plantada dins jo que no ho puc deixar. Sí, ara te'n contaré una cosa que me la va mostrar Llorenç. Hi ha unes tanques, aquí on hi ets invernaderos avui, que li deien les ferreres. Les ferreres eren dues o tres plates de vora l'antigot de Sant Golidó. I ell ho sabia, jo no. I ell me deia, et tenc que mostrar una cosa, però si no hi són, no te la puc mostrar. Però aquí venen a dormir una parella de perdius. Diu, i vull que ho vegis tu. Si un dia venim aquí, nosaltres duem, fem allà dalt, van sembrar les tanques aquelles, i un dia me crida. Diu, avui hi són. I va fer un forat ell un poc, a un portell. Diu, que ets a veus bé? Sí. Que ets a veus totes dues? Sí. Aquell d'allà és el mascle. Diu, aquell és el que t'has de mirar, tu. Diu, i sabràs si un dia te demanen una cosa o l'altra, què és que fan les perdius quan tenen els celos molt adelantats. Diu, mira-te'l bé, diu, si va dar amb tots els meus voran. Però ell me deia, vam esperar que fos ben fosc. I ell me deia, el mascle no lleva la vista de damunt la femella, sempre és la femella. Diu, ara li falta en aquest una setmana, no tant, per començar a pondre la femella. Estan molt gelosos. Diu, i quantes tenen els celos aquests així? Diu, és quan ponen. Diu, i quan ponen? Diu, el mascle posa a cantar. Diu, ha perdut la femella i canta, diu, a vegades en la velada, en la lluna, i tot, canten. Diu, i fan una altra cosa que tu no la saps. Jo, clar, jo que allò era vera, era segur. I me diu, molt prest veurem el perdigot que es passeja per aquí damunt. Qui canta, qui canta. El vespre fosquet, o el matí de bona hora, o mitjan dia, diu, i és perquè no saps ni on estàs. Bueno, i ho vam seguint allò. I ell va anar a posta a vegades allà per veure-ho.
0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

ja ha vist la música escapant-se entre els dits i buidar-se del sac els gemecs de la festa, contra l'odi i la pena, contra els vespres en blanc. Quan els brots de l'eufòria es queixaven tambors i el caliu dins la nit ja quasi ni escalfava, sense més llum que el so, jo l'he vist tornar a prendre, descendre el got

però tots els calfreds, totes les espinades, talment un co atàvic, tots s'arrebaixinaven a una mateixa veu. I era com una espelma, fent ballar la foscor sobre el grall. I en la llum,

vosaltres no sabeu què és tremolar amb el galeig, ni com sap espantar-vos el fred de la sang. Just el pla de la pell en omplir-se de lents.

0: veurem...
1: Sí, sí.
2: Com va això?
1: Molt bé.
0: Va bé, sí? va bé. Aquí seguim, encara aguantam.
2: Exacte, resistim.
0: Resistim.
2: Jo avui venc de resistència, venc batallador avui, ja que estem amb el darrer episodi de la temporada. Anem a donar una mica de guerra.
0: Tot el bo acaba.
1: I... Com els roscones de...
3: Si sí, avui... no n'hi ha més, no.
2: I avui arrencarem amb un breu recull de paraules per poder ser cambrer a Menorca, perquè com sabeu...
0: Andrea, apunta.
2: Ve molta gent i després vas a Nesbar a demanar i no t'entenen. I clar, com han de gestionar aquestes situacions? Molt fàcil. De moment facilitarem aquesta feina en el cambrer. Començarem per aquí. Per començar, un bon cambrer ha de ser, perquè quan dèiem cafè, en castellà volem dir cafè. D'acord?
1: Vale. Un cafè.
0: Xec, un cafè.
2: Això quiere decir un cafè.
3: Un cafè.
2: D'acord?
1: Vale, gracias.
0: Sí. Dir això...
3: Espera que pego a punt.
0: Mira, dir això me sembla tan agressiu. O sigui, haver de dir que cafè és cafè...
2: Sí, no, però...
0: me sembla una agressió verbal.
2: No, no, a veure...
0: Jo no vull ser així.
2: Jo crec que si mantenim el català, tots ens hem trobat en que no t'entiendo. Com que no m'entiendes, un cafè i una canya.
0: Ara sí que crec que se li hauria d'argumentar. Tu lo que tienes és un bloqueo mental. Senyor.
2: Ara, senyora, saps? Amb gent, quines solucions tenim en un cas així?
0: Anem a
2: posar les quatre paraules de vocabulari i les quatre solucions possibles que ens podríem trobar en un cas així. Quan dèiem, un cafè és un cafè. I un cafè amb llet és un cafè con leche. Alerta, no mos confonguem amb un cafè amb gel. Un cafè amb gel és cafè con hielo. No mos confonguem.

0: tinguem. Però bé, un altre molt fàcil és cervesa. Una cervesa, quan demanem una cervesa, cervesa. D'acord? Sona diferent, però manco. Jo crec que si posen un pot d'esforç ho entenen, igual que canya, saps? Que canya ho escrivim diferent, però ho deim molt semblant, eh? Una canya, eh? Una canya i dues pomades. Pomada, pomada, sòcies d'amor, la Ciutadella es complica en sa vida,
1: però... M'estic deprimint, la veritat.
0: No, jo volia acabar aquest glosari de paraules per fer de cambrer amb una que és més complicada. Vi... és vino. D'acord? Si tu fas feina de cambrer i te diuen un vi...
2: té el doble de lletres, vino.
0: És un
2: que
0: vino,
2: vi.
0: Saps?
2: Sí. Veure, té el doble de lletres, supercomplicat. De
1: cafè, cafè... però, ara, vino vi, ho puc entendre.
2: Vino. Vici, vino.
1: Però vino...
2: tothom. Tu... vi.
0: Però va, jo... amb aquestes paraules, ara ja, és a dir, ja pots anar a fer de cambrer qualsevol banda, no?, de països catalans, no? És a dir,
3: ràpid.
0: Les paraules ja ho tenim aclarit, eh? Hola, vull un cafè i dues pomades. Ja està, i en dos minuts ho hem de tenir a taula, en principi.
2: Uf, quina taula més rara. Sí, sí. Allà cada un l'agafa.
0: I... però bé, si després d'això no us entenen... clar, que ho recomano. Jo us recomano que canvieu de bar, perquè no és que no us entenguin, és que no us volen entendre.
2: Vale.
0: I això,
1: però si tu vas arribar antes en aquell bar que aquella persona, saps? Si tu eres client d'aquell bar i aquella persona just no te fotrà assistir a l'aire.
0: Hi ha diferents opcions, és a dir... després hi ha maneres i maneres de com t'ho diuen. És a dir, també m'ho han trobat tots que m'ho han dit a vegades. Disculpa, hace 3 setmanes que estoy en la isla i aún no t'entiendo. Cap pega.
2: Cap pega.
0: I t'ho explico, i t'explica aquest glosari i t'ho puc dir amb molta calma i tal com vulguis. I ses vegades que facin falta. Si d'aquí un any me continues mirant malament cada vegada que t'ho intentin català...
1: No, te fan ghosting, no venen a servir-te. Si li demanes un cafè, no venen. Si demà, o sigui, et diuen aquest no perquè no l'entendré, saps? O sigui, o una camiseta que dugui totes les traduccions.
2: També.
0: Això podria ser pràctic.
1: Vi, vino, no? Cafè, cafè.
0: Clar, després, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.
1: Mira, la carta del bar, la carta del bar.
0: Sí, no? I després, a l'hora de pagar, tothom t'entén, eh? I després,
1: sí, a l'hora de pagar, quan te diuen els euros, no hi ha dubte.
0: Però bé, si no te volen entendre, això, no gràcies, sempre gràcies, eh? Perquè l'educació nosaltres no l'hem de perdre. Si
1: bon
0: ells,
1: dia,
0: si no
1: bon dia i gràcies.
0: Però nosaltres, això, mal educats mai. Eh?
1: Vegada,
0: i per tant, no, gràcies i adéu, eh? És a dir, després, això, és a dir, també un mètode que funciona bastant, si quan te diuen en castellano, així una mica de mala manera, també pots dir, no vull. Ho he provat mai, de dir no vull.
3: No lo hablo.
0: No, jo sí que el xer, però no el vull xerrar aquí, ara. És a dir, he vingut a relaxar-me, no el vull xerrar. I dius no vull i normalment resulta que t'entenen. Simplement és que els complicaves massa sa vida.
1: I si li dius no puedo?
0: No puedo.
1: Hòstia, no puedo. No puedo. En castellano, por favor, no puedo.
0: Estic visualitzant massa chiquito de la calzada.
2: No puedo.
0: D'una manera mitjanament seriosa.
1: Li fas un chiquito.
0: Quan te diuen en castellano és un moment de tensió, ara mateix no me veig aquí fent un no puedo, no puedo.
1: Mira, esto no me lo esperaba, ¿no? Esto no me lo esperaba. Te sirvo igual, venga.
0: Un altre mètode, així, una mica més agressiu, això quan se te posen xungos, em van dir, a mi pueblo se habla español, tu a mi me hables de l'espanyol. Un cas així, jo no l'he practicat mai aquest cas, però el que sí que m'han contat gent del País Valencià o del País Basc és que ningú problema, i comença a demanar 4 tapes, 4 més, unes quantes més, i tot el que faci falta, en castellano. I quan sigui damunt sa taula, te'n vas corrents, i ja està. Hòstia, no
2: però...
0: toquis, no toquis.
2: Ah, no toques, no te menges les tapes?
0: No.
2: A putes.
3: No, un calamar. Això ho fan
2: amb un calamar.
1: Un calamar al manco, cony.
0: I bé,
1: si l'agafes i fuges.
0: Si comencen a tirar...
1: un calamar, una patata... Te'ns apones així, fas tots els anells i dius, hasta luego, una piloteta...
2: És un simpa simbòlic, un sansapà...
0: No el consumeixes, tampoc.
1: Això...
0: poseu vots les piles...
1: Això ha passat...
0: que volen entesos.
1: Això ha passat, no en 4 etapes, però ha passat amb un cafè a un poble de Menorca i... I resulta que va anar la persona en el cambrer que semblava com el propietari i li va dir, escolta, tenc una queixa perquè és que li he demanat un cafè i no m'ha volgut servir. Diu, si no t'agrada, te'n vas a casa teva. I què va fer?
2: Se'n
1: va anar a casa seva. Dic, vale, pues, gràcies, me'n vaig. Sense pagar el cafè, però dic, si no t'agrada, te'n vas a casa teva. Bueno, no sé.
0: No, aquí estem a això. Si comencen a veure que hi perden taules, tal vegada qualcú s'ho pensa de fer-se entendre, de fer-nos entendre.
1: Molt
0: al final,
1: difícil.
0: El que veiem, que fàcil ho és fer-nos entendre. Això, clar, qui s'apega amb això d'anar tan corrents és que aquí ens coneixem tots massa per fer aquestes coses.
1: O que les camisetes amb els de sou duguin els cambrers.
2: Sí. També, saps? I tu li apuntes.
1: I dius, mira, este.
2: Dos d'aquí, tres.
3: I si ets fumador, no pots sortir corrents.
2: O menjador de polvorons, com jo.
3: Jo faig 2 metres i no puc més.
0: Clar, això és un tema que no...
2: Aixec,
0: no, no, no, no
2: havia...
1: Tu ho penses totes les teves possibilitats.
2: Que tu fas maratons, clar, tu... Sí, si arranca a córrer
3: jo vull sobreviure.
2: I tu, tio, clar.
0: Tu hauràs de practicar, mira, tranquil·lo, jo t'explico, eh? I t'has de fer la tàctica més d'acord, eh? És a dir, clar, això hi ha diferents tàctiques... Tot depèn molt de com te reben, no? Però clar, és a dir, tu has d'optar més per un acord que no per sortir corrents, si no hi ha opció de sortir corrents, clar.
1: Però... No crec que cap de nosaltres surti corrents d'un bar.
0: No, jo no ho he fet mai, això, però...
2: No, no has fet mai un simpa, sí, els ous, tens on jo n'has fet.
0: No és bé, eh? Això no me sona, eh?
2: No te'n recordes, normal que no te'n recordis, també.
0: Ah, això també pot ser.
2: Perquè anaves inspirat.
1: Ah!
2: I jo també.
1: Tenia una inspiració.
2: I jo també.
1: Que us corria.
2: No era per motius lingüístics, però sí.
3: Manzanilla...
2: No? Un simpa, com es diu? Sense pa.
0: Un sense pa.
2: Ah, s'ha de també.
0: I pensant per la propera temporada, pensant el nom més adequat.
2: Sense
0: per un simpa.
2: Fem un sense pa.
0: Però bé,
2: comença tu, després no sé què.
0: Que a vegades això, que la llei en principi mos dona uns drets, però l'Estat no mos els garanteix, no? com el tema de l'habitatge digne. No? Però bé, que clar, si no mos els garanteixen, els hem de reclamar i agafar, i si com sigui, no canviem de llengua anar a un bar, encara que no mos diguin que no mos entenen, que hi ha maneres de fer-mos entendre que si no mos entenen, la majoria de vegades, és perquè no mos volen entendre. Així que fins aquí per avui.
1: Un tema molt complicat per acabar la temporada.
2: Sí, sí. Agita consciència,
1: sí. Has vingut aquí amb el bastó màgic d'en Son Goku i mos has fotut una...
2: Fasca.
0: No, perquè clar, és a dir, aquí intentant fomentar la llengua catalana, però és que la llengua catalana se fomenta practicant-la, que és anant-te en els puestos i xerrant en català i demanant que t'entenguin en català. O sigui, és més important, més que no dir un barbarisme, és més important mantenir xerrant en català a tots els llocs on neguem i que no mos tirin enrere per si mos entenen o no mos entenen. Si mos volen entendre, mos entendran i estic segur que mos farem entendre. El tema és quan no mos volen entendre. Que podem
1: està.
0: Fer quan no mos volen entendre.
1: Bueno, és una ofensa. És directament una ofensa. I mos hem de fer entendre i cada un ha de xerrar la llengua que vulgui, a casa seva, més que mai, poder xerrar en la llengua, en la nostra.
0: Clar, no, i ja tenim està. La llei que mos respecta, però la pràctica no.
1: Bueno, o sigui que... No sé, això no sé si ho aixecarem ara.
0: Sí.
1: Perquè lo de
3: aixeca-vos.
1: Lo del vi no. Es publica qualque suggeriment?
2: Vivi. No. Allà que pagar les consumicions, sobretot...
1: Pagau. O sigui, ara...
2: Cabrons, hombre. I deixeu propina. I deixeu propina en Andrea, que vos dic que vos compta en quant.
3: Deu per...
2: Com sou.
1: Bé, anem a escoltar una cançó que mos proposes tu, no?
0: Clar que sí.
1: Digues, que m'ho presentes?
0: La gran esperança roja, de Sènior i el cor brutal.
1: Del cor brutal? Ah, no del cor petit, no del cor brutal.
0: No, brutal, brutal. Aquest és brutal, és una cançó brutal.
3: Tinc malalts!

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: I ara sí que sí, fetes aquestes presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre sa memòria. Sa memòria, aquesta facultat humana de recuperar informació que m'ha emmagatzemat, aquesta capacitat de retornar experiències del passat per reviure moments, persones, paraules... Què passa quan decidim confiar els nostres pensaments o vivències en el paper i el boli, a un diari? Per què triomfa tant, avui en dia, la literatura del jo? I, per altra banda, quin paper hi juga l'escriptura de records a la memòria col·lectiva? Quins gèneres inclou? I quins són els nostres referents en aquest món? En definitiva, avui ens centrem en la literatura del jo.
1: Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: El capvespre queia a les roques fosques del nord quan els pescadors de vorera s'hi apropaven. Un fil gruixat en revoltat a un tros de suro amb un ham considerable era el sistema que s'usava per mirar de capturar morenes i congres, uns depredadors del mar que servien en aquells anys d'escassetat per fer sopa de peix.
1: Època de muda. Capítol 51. Cridar els taurons.
0: Per augmentar les possibilitats de captura, a més de tirar l'enganxall a un lloc adient i deixar el fil ben fermat a terra, també s'abocava al mar un suc carregat de sang i restes de peixos. Les espècies que viuen de depredar-ne d'altres tenen els sentits afinats per detectar on hi ha menjar potencial, com ara una presa damnificada. Efectivament, les morenes, com els taurons, senten atracció per les ferides i tindran més predisposició a apropar-se a llocs on la sang es detecti a l'ambient. Una analogia semblant es dona amb els negocis monetaris que feien els humans. Quan hi ha olor de guanys fàcils i ràpids, prest apareixen els taurons econòmics que acostumen a ser molt més perillosos. Els de la mar depreden per viure. Els de terra viuen per depredar. Quan des de les instàncies públiques es fan gestos de desregulació urbanística, quan s'anuncien mesures de simplificació que en realitat són de desprotecció, és com quan els pescadors de vorera tiraven aigua sanguinolenta a la mar. Això atrau els predadors. Si tenim unes piscines que gasten molta d'aigua perquè renoven íntegrament quasi cada dia, però que en el projecte s'havien plantejat com a sistemes per emmagatzemar aigua pluvial i depurada, estem davant d'un doble incompliment. Perquè s'han fet unes instal·lacions per les quals no es tenien llicència, infracció urbanística, i perquè hi ha un consum hídric molt més elevat, infracció ambiental. Si al final les piscines es legalitzen i la sanció inicial queda en quasi res, estem tirant suc sangonós a l'ambient i s'escamparà la sensació de ser un territori bo per enganyar amb finalitat de lucre ràpid. Si s'estructura una legislació que permet legalitzar construccions il·legals i fer-les revalorar multiplicant moltes vegades el seu preu anterior, estem projectant a l'entorn una secreció que empeny més operacions immobiliàries fraudulentes en rústic, disfressades d'altres aparences. Just a la primera claror de l'alba, els pescadors passaven a recollir els estris que havien deixat calats. Hi havia una quietud natural només alterada per qualque colom que removia dins les coves de la costa. En moltes de les llences s'hi havien enganxat morenes de bona mida que serpentejaven enèrgicament quan l'ham les tirava fora del mar i de la vida. També hi queia qualque congre fosc i elegant. Els esquers i el bru vermellós que s'havien posat dins la mar havien servit per l'objectiu marcat. Els pescadors de vorera d'aquells temps pescaven per menjar. Les captures es repartien entre les famílies, que tindrien feina de gestionar un animal altament carregat d'espines interiors. Al segle XXI, les cases ja no són a l'abast dels menorquins. Els amarraments tampoc. Els diners que es mouen van a poques butxaques. Atraure els taurons de terra a una illa com Menorca és un profund error estratègic. Acaben pagant queixalades a la població resident.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

Radio Far. La ràdio cultural de Menorca. Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

trenca l'alba de la mar sobre el cristall sense fi. La nau qui em porta mà llar neda com gegant delfí. Sobre el cel qui es cobreix d'or, allà molt lluny s'ha desferra, com un núvol, una terra, qui m'om d'alegria el cor. És la meva i la sospir, la conec, la pàtria mia, de lluny, com coneixeria, la mare que em va nodrir.

0: No son horas.
1: Ta ta ta.
0: Ta ta ta. Nueva temporada.
1: De No Son Horas.
0: No Son Horas. Ama avestruces.
1: Y avestruces.
0: Avestruces.
1: Ya está, pero
0: perquè sí, la veritat ho fem nosaltres. Tot fet a casa. I sortim a la terrassa.
1: Sí.
0: Ens quedarem aquí de peu, així com amb els cables molt llargs. Però ben enganxats a la gravadora. Així, cosa que no.
1: Fa més ràdio, això.
0: Fa més ràdio.
1: O fa més ràbia.
0: La ràbia.
1: La ràbia.
0: Avui parlarem de la ràbia.
1: Ahir va gran.
0: El diccionari Pompeu Fabra defineix la ràbia com turbament de l'ànim irritat, violentament enutjat, tremolar de ràbia.
2: No Són Hores, un podcast innovador d'experimentació sonora del col·lectiu Avestruces. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Trucatjades.
1: Què tenen en comú Romania i Hongria? A part d'una democràcia una mica xines.
2: Romania i Hongria.
3: I rimen.
1: Que s'escriuen amb bo. Romania i Hongria.
3: Uau.
1: D'acord?
2: És a dir, que fan Sao do Porto i anem a posar-la a Romania i Hongria.
1: Exacte, pronunciant bé, exacte, pronunciant bé, perquè com que ja sabeu que les nostres tòniques quan tornen àtones se pronuncien ús, és a dir, no hi ha cap pega. Romania, Hongria. Exacte.
3: Avui estava fent el cafè, pensava, les tòniques que tornen àtones? Què passa? Vols dir-me el mòbil tot el dia i jo estic pensant
1: allò
2: m'agraden les paraules esdrújoles
1: les os que quan tornen que quan són àtones se pronuncien u en català oriental a vegades jo m'aperto
2: en Pedro es llega al matí
3: i pensa
2: quan ses os àtones
3: pensa en poc amb en 6 i posen ses os àtones
0: Porquetjades.
4: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Adesso da mamma pezza cravi e so che son preziosi. Ando c'eri da mostrare su Marte per tutta sa sveina. Que sigui un cas per d'un naval di ratxe pra molt bé sa zaina.
1: Radio Far. Sa Ràdio Cultural de Menorca. Mira Llentrisca.
2: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.
1: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

A continuació, un tema del disc Enciberna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: 3.141 quilòmetres és la distància que hi ha entre Tànger i Tarragona, o entre Tarragona i Tànger. En Karim Kourou va néixer l'any 2000 a Tarragona, fill d'immigrants marroquins arrelats a Catalunya. Tot i així, manté el vincle amb el país d'origen, donat que hi torna un cop l'any. Ens visita avui a Gris Mig i ens interessa preguntar-li sobre si es sent d'un lloc o de l'altre, de tots dos alhora o de caps dels dos. Benvingut, Karim.
1: Moltes gràcies.
2: Què tal, com ha anat aquesta aterrament a Menorca? Que...
1: està sent molt guai, la veritat. Definitivament, mai havia estat a una illa.
2: Uau!
1: Sí, aquesta setmana se m'han ajuntat el... he estat a Tenerife per una expo també, i ara també estic aquí. Llavors, ostres, estic explorant el concepte d'ella, m'està xocant bastant, m'agrada.
0: Doncs, Karim, vas néixer a Tarragona, ets català, et sents marroquí també, però...
1: és una pregunta difícil. És a dir, quan neixes a un terreny que no compleix... o sigui, que no, no és que no compleixi, sinó que és diferent a la teva cultura familiar, et genera aquest xoc, i un fa que es pregunti d'on és, o sigui, es dificulta la generació d'una identitat. Llavors, jo durant molts anys he estat evitant l'etiqueta marroquí, fins que vaig començar la meva carrera més artística i tal, on em vaig començar a plantejar d'on soc, realment.
2: Vas al Marroc molt sovint? Abans hem dit un cop a l'any, no sé si és real aquesta xifra, i com te sents quan vas al Marroc? Te resulta fàcil integrar-te? Notes algunes diferències culturals entre tu i els altres?

0: no.
1: Vaig un cop l'any, això sí que és cert, sí, perquè és visita familiar obligada, perquè al final, no vulguis o no, la majoria de la meva família està allà i sí, podem mantindre una mica de vincle, doncs quasi que millor. I per altra banda, la manera en la que em sento allà és com que sempre sóc de fora. És a dir, o sigui, passa una cosa que quan ets fill d'emigrants és que sempre ets l'altre. O sigui, jo a Espanya sóc el marroquí i al Marroc sóc l'espanyol, saps? Perquè hi ha un... O sigui, no acabes de ser 100% mai res del tot. Llavors, quan estic allà, se'm nota molt, quan parlo àrab i tal, se'm nota l'accent, se'm nota que falta vocabulari. O sigui, jo sempre dic que tinc un nivell d'Erija, que és l'àrab d'allà, del Marroc concretament, que d'un nen de 13 anys. Vull dir, puc mantenir una conversa i puc entendre-ho i tal, però a l'hora de fer expressions més complexes se'm nota molt. I sí, m'han calat molt ràpid,
0: A mi em
1: molt
0: passa al
1: ràpid.
0: Brasil també
1: Sí.
0: que amb una conversa en el primer moment ja s'adonen que no sóc, o sigui, que no visc a Brasil, sobretot per l'argot, no?
1: Claro.
0: Perquè és un llenguatge molt callejero
1: Sí,
0: també, clar.
1: exacte. A mi se'm nota un munt. De fet, sempre explico que no sé insultar en àrab,
0: Clar, per
1: saps?
0: exemple,
1: A
0: sí.
1: mi al col·le m'ho preguntaven de si, com deia, com traduir paraulotes i coses
0: Ja.
1: així, i no era capaç, no tinc ni idea. Hi ha un moment molt interessant quan baixes en cotxe i és quan de sobte comences a sentir interferències de la ràdio i aquestes interferències són de programes del Marroc. Arriba un moment que arribes al sud d'Espanya i comences a sentir els programes del Marroc, de tant en tant interferits entre los 40 principals i coses així. I és molt interessant perquè és com que vas entrant a poc a poc en aquest nou univers, saps? I això m'agrada molt i trobo que si no hi hagués aquest trajecte no podria experimentar això. He anat al Marroc amb avió i no és el mateix, saps? Perquè vas explorant tot tipus de paisatges fins a arribar perquè el Marroc, o sigui, Tànger i Tarragona són paisatges diferents. I a poc a poc veus com elements del teu voltant van canviant.
0: Progressivament,
1: Ah,
0: no?
1: exacte, i això és molt interessant. I aquí entra en un joc també el tema de les senyals. Les senyals són una cosa que em fascinen, perquè hi ha una foto que a mi m'agrada molt, diria que és la més important del projecte, que és la de la senyal que posa Algeciras. Vale. Aquesta senyal per mi significa molt perquè és la senyal que sempre he vist al llarg de la meva vida que indica el moment en el que tu estàs entrant al Marroc, diguem. Perquè ara, el fet migratori, aquest trajecte... O sigui, això és una prova de que aquest trajecte no pot passar desapercebut. O sigui, passen tantes persones que fins i tot el propi estat ha de senyalitzar en àrab perquè hi ha gent que no sap llegir en espanyol,
0: Clar, perquè
1: saps?
0: està Algeciras en castellà
1: I
0: i a sota en
1: el
0: àrab.
1: Jazeera en àrab, saps? I això és molt guai, tio. La veritat és que sí, trobo que és molt important.
2: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest. Amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Estem aquí a la sala multifuncional de Mercadal, Menorca Dog Fest, i davant nosaltres tenim en Isabel Andrés Portí i en Cristian Pons, i un poc venen a presentar la darrera pel·lícula d'en Isabel, La fibra sensible, que es projecta dimarts, si no m'equivoc. Sí, perdona, s'atracarà. I en aquest cas, a part de ser directora, en Cristian Pons, que és el director del festival, també és coproductor de la pel·lícula. Per tant, té tot el sentit que aquesta pel·lícula es vagi aquí, i és la primera vegada que es projecta a Menorca, i res, mos agradaria que mos expliquéssiu un poc d'on neix aquest projecte, primer de tot, i un poc com va ser la col·laboració amb Esfar, que és una productora menorquina que esperem que tingui molts altres projectes per davant, però aquest és el seu darrer i mos agradaria saber com va néixer aquesta col·laboració també.
1: Bueno, doncs això parteix d'una experiència personal, d'una vivència personal dolorosa, i de l'anhel de transformar, diguéssim, una emoció negativa en quelcom més positiu, no? Parteix de que el meu pare es va posar malalt perquè, bueno, a través de gràcies a l'amiant, no gràcies o per desgràcia. I aleshores vaig decidir... Bueno, vam començar a investigar sobre el tema i ens vam adonar que no era una qüestió familiar privada, sinó que era un tema que afectava moltíssima gent. I vaig decidir fer un documental, el que passa que, bueno, d'entrada... és un tema una mica incòmode, no és fàcil... seduir amb aquesta història, i vaig començar amb una productora de Catalunya, però certament com que el punt de partida és la història familiar i la meva família va decidir venir a viure a Menorca fa uns 25 anys, doncs hi ha una part que implica a Menorca i és aquí on entra a produccions d'Esfar, no? I en el moment de buscar un company de viatge a nivell de producció aquí, jo, bueno, vaig tenir clar, vaig de les productores que hi havia a Menorca, m'agradava la feina que feien d'Esfar i els hi vam proposar.
0: Que guai. És que a Menorca hi ha molt poques productores i no n'hi ha gaires que tinguin una mirada cap a aquest tipus de projectes, no? Documental creatiu, d'autor, i Esfar, a part de muntar aquest festival, també ha produït.
2: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Dog Fest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

0: Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.
1: Abans he cantat la primavera, però ara cantaré a l'estiu. A l'estiu d'una manera molt especial, amb un to d'humor i una mica de crítica, ja veurà. A l'estiu.

0: Gracias.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: Restaurar mobles vells és una afició que molta gent practica a les hores lliures. La fusteria antiga era molt assenyada. Els arbres es tallaven amb la lluna correcta, es deixaven madurar mitjançant diverses tècniques i se seleccionaven bé els tipus de llenya en funció de la destinació que havien de tenir. Per això hi ha elements fets en aquella època que duren tant i tenen tanta prestància quan se'l recupera.
3: Època de muda. Capítol 14. Estimar o transitar.
2: Una tasca com la de llevar pintures i vernissos, refer escletxes, controlar insectes perforadors i fer reviure les vetes i nusos que es van crear en éssers vius crescuts lentament és una missió que pot abastar moltes hores. Especialment quan no s'és professional i s'hi posa més ànim que experiència. Qui s'hagi aplicat en aquest entreteniment o en qualsevol altra pràctica artesanal comparable sabrà que té una importància relativa al temps que s'hi acabi dedicant. És fàcil que el procés abasti un lapse considerable. No importa. Per què compensen els retorns obtinguts, atès que s'aprenen moltes coses pel camí? S'incentiva la imaginació per resoldre reptes inesperats i s'experimenta una satisfacció especial en veure el resultat final, sortit de les mans pròpies. És una diferència similar entre qui surt a córrer perquè es prepara per una cursa d'alta intensitat i qui surt a passejar. En el primer cas, comanden els objectius de rendiment físic, que han de ser creixents a cada entrenament i que obliguen a concentrar el cos i la ment en la superació de l'esforç, que requereix un exercici d'aquest estil. Molt meritori, per altra part. Però si se surt a caminar amb l'objectiu de connectar amb la natura, els quilòmetres a fer i especialment el ritme en el qual s'avancen són d'una importància secundària. També es fa salut caminant, però aquí es poden obrir els sentits per trobar altres connexions. Detectar les olors de la terra banyada de l'hivern o de la dolçor que llencen a l'aire les flors de la primavera, percebre la suau fermentació de la palla estiuenca o l'aroma de fonga dels boscos de tardor. Es pot trobar delit veient com planegen amb parsimònia les miloques, els adults blancs i els joves foscos, com els xòrics i els capsigranys posats a sobre d'elements elevats escruten el territori buscant el moviment d'insectes, ratolins o ocellets despistats. Com les oronilles comencen a retornar del seu enorme viatge del sud d'Àfrica i sobrevolen les tanques amb la seva elegant cua de forquilla i la gradosa taca vermella al coll. La relació que una persona manté amb el territori, de naixement o d'adopció, és també com fer un trajecte. Es pot escollir com fer-lo. I no es tracta d'una opció romàntica o somiadora. Ben al contrari. La manera en què la gent es relaciona amb l'entorn on viu acaba marcant moltes diferències entre l'alegria i el desencís, entre la identitat i la desafectació, entre el vigor i l'abatiment. A les escoles de negocis se sol explicar la necessitat de concebre les estratègies comercials imaginant altres possibilitats que les habituals. Esforçar-se per trobar paràmetres que no siguin els de sempre. En diuen pensar fora de la caixa. Però com si fos una matrioshka, aquell que intenta reflexionar fora de l'embalatge tradicional sovint no s'adona que es troba dins una altra caixa més gran, que l'empeny a un creixement exponencial, a una productivitat malaltissa que, a més, requereix d'uns clients ficats a la seva vegada en un consumisme vertiginós. Potser per aquesta suma de paranys contemporanis hi ha gent que viu a Menorca i se sent part d'un enclavament un tant especial, però no pot fer de menys que, ficats dins la roda que sempre gira cap allà mateix, rumiar maneres per formar també part de la patologia de la dilatació econòmica que assimilen. Ves per on, en progrés. Transitar d'aquesta manera insubstancial, en tos de caminar estimant i percebent, condueix a posicionaments que miren a la curta. Potser perquè la voràgine diària no permet alçar la mirada per veure què ens espera un poc més enllà del camí. En aquest cas, correm i, a més, hi deixem la salut, la pròpia i la del medi que ens envolta. Només així s'expliquen actuacions i propostes que formen part del debat quotidià menorquí i del nord global. Per sortir de la caixa gran, de la més mala de veure, res com buscar un projecte col·lectiu, delectar-se en la restauració d'un moble vell o sortir a passejar a veure si qualque dia aconseguim que tornin a brollar les fonts perdudes.
3: Època de muda. Textos de Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

com els teus ulls. Cercava mil excuses per seguir xerrant amb tu. Em vaig xicar allà, jo no em vaig tenir valor. Però vaig sentir una cosa que fa temps que no sentia, que em fa un poc de cosa de dir. Que qualque gent podia opinar

0: Bon dia.
1: No, bon dia, no, tot el dia.
0: Bon dia tot el dia, en català dèiem bon dia
1: i alegria
0: tot el dia. De fet, no dèiem bon cap vespre.
1: Ha trecat en els micros.
0: Tampoc dèiem bones tardes. En català solem dir bon dia fins que es fa de nit i m'ho anem a dormir i després dèiem bona nit.
2: En sèrio, no hi ha bones tardes?
0: No.
2: Hala, vinga, va.
0: Això és un invent espanyol.
2: Ni bona tarda?
0: Sí, exacte.
2: En sèrio?
0: En sèrio. Val, perquè nosaltres no dèiem tarda nosaltres mai, que hauríem de dir bon capvespre. Sí, però clar, no m'ho esquadra perquè no ho hem dit mai.
2: No puc dir bon capvespre?
0: Ho pots dir, clar, vale, que sí, ho acabes de dir.
2: Ja,
0: si ho pots dir. M'ho cap pega.
1: Ja, bon capvespre me sona molt bé, molt polit.
0: Me sona estrany, eh?
1: Sí.
0: Sí.
1: I com ho dius?
2: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: O no dius res, que tampoc som els qui no fos.
0: Clar, després, a veure...
1: La majoria de gent no diu res.
0: Que és bona tarda, bones tardes, està relat, eh? Bones tardes tingui senyora Francisca,
2: sí,
0: que és el que li passa perquè
1: bona
0: està tan trista.
1: Tingui, sí.
0: És a dir, té cert arrelament, però bé, històricament, normalment en català no s'ha fet servir...
2: Ja està, ja aprenem.
0: Cap vespre.
2: Ja aprenem, avui amb tu.
0: Ja aprenem, sempre aprenem.
1: Sí, i no hem començat. I no hem començat.
0: Avui xerram d'accents diacrítics.
3: Com és dilluns?
2: Diacrítics, ja anava a dir, que són gent que van al dia i després no els agrada.
0: Ui,
2: I diuen que són crítics, jo, al supermercat, dia. Que no patrocina. No patrocina la Déu Fan. Ni ho farà mai.
3: Humor de dalt de tot.
0: Sí. Jo no som crític amb el dia, jo hi solec anar bastant.
2: Tu eres, sí, doncs.
0: Sí, m'he sempre té oferta.
2: Està, però si vols vol patrocinar, que envio un mail, doncs, llenguantapres@radiofar.com.
1: Crec que el dia justament va tenir una moguda amb el català, no? Bastant grossa.
2: Aquí en català.
1: Sí. En l'etiquetatge.
0: A veure, tot sigui dit... Que...
1: Hòstia. Espera, rebobinam, no heu sentit res. Estem d'un nivell molt alt.
3: Hem començat a tope.
2: Passa que... Després d'un 20 minuts.
1: No heu començat... No heu començat encara en sisè. Encara no heu començat, que tomo.
0: Cristian, passa que t'estàs anant 20 anys enrere. Sembla que fa 4 dies que hi va haver un problemet amb el dia, però fa...
1: Un problemot.
0: Ja fa 20 anys que un al·lot, un menor d'edat, un fiet, va enviar uns correus electrònics, a l'inici dels correus electrònics...
2: Ui, llavor.
0: A dia.
1: Llavor.
0: I va exigir que etiquetessin en català i va amenaçar en l'exèrcit del Fènix, que és l'exèrcit d'en Harry Potter.
1: Exacte.
0: I bé, el van anar a cercar, li van aplicar sentit terrorista.
1: Exacte.
2: No. Ah, vinga, va, en sèrio?
0: Sí. Promet.
1: Va ser boníssim.
0: Això quan érem a Barcelona estudiant, nosaltres, i que el lot devia tenir 12 anys o xines.
2: Ostres, tu.
1: Sí, no, ja em fan judici tot.
0: Sí, aquí, sí.
1: Per què s'ha enviat aquest correu? Ja? Perquè etiquetin en català.
0: Es va fer llibres, es va fer pel·lícules i va haver... Sí, va
2: pel·lícula? Ah, vinga.
0: Pel·lícula, amb vela geminada i amb accent de
1: seguida. Saps qui va fer la pel·lícula? No sé si... Ara estic tirant de memòria... I això no està preparat, que la secció no ha començat.
2: No, que jo...
1: De vegades m'equivocaré, però crec que el productor era en Joel Joan.
0: És possible.
1: És possible, no?
0: Sí, diria que sí.
2: Ai, Joan Joel...
0: Però bé, avui xerraven de dia crítics i no xerraven de dilluns, que són dilluns invariables i no dilluns, d'acord? Arrencam, no?
2: Sí, ja tindríem, que quasi
1: ha trencat en el micro, així no serà tan crític.
0: Idò, res, els diacrítics són aquells accents que es posen en els monosíl·labs, que són les paraules d'una sola síl·laba, per distingir unes paraules d'unes altres quan se podrien confondre. És a dir, són totalment arbitraris. Els posàvem allà on qualcú ha dit, els posàvem aquí. I igualment, el català no és que digui és que som uns raros, no, és a dir, això sempre en castellà, no? És a dir, quan recitam les formes verbals en castellà, no? Us en recordeu, no? Escola que posava tu i a ell li havien de posar un accent, no? I bàsicament sí, el posaven per distingir el tu de tu cantes de tu casa, no? I ell de l'article, no? En francès, en italià, en portuguès i moltes altres llengües també empren diacrítics.
2: També
0: dir, en aquest sentit, no passem pena, no som, no som especials.
2: Mal de molts.
0: Som com tothom. És a dir, què passa en català? Passa que teníem una llista interminable que no acabava mai i l'any 2017 l'IEC va publicar l'ortografia catalana nova I bé, el 2018 va publicar la gramàtica i van reduir la llista a 15 diacrítics tot sol.
1: Això no m'ho poden fer jo, així de cop, saps? És a dir,
2: bueno, me tenen 2017 ja.
1: Ara, 2008. Encara no ho he assumit.
0: Ja has tingut uns anys per adaptar.
2: Vas tenir una pandèmia per estar tancat i
1: estudiant.
3: Per fer accents diacrítics.
2: A fer pa i una sort, no sé què, per estudiar diacrítics.
0: De fet, no, hi va haver...
1: Jo vaig fer pa, vaig fer hora, vaig fer gallina, i de tot.
2: Clar, tant de ton de rotllo.
0: Hi va haver 3 anys en què la norma va conviure i te van dir, ara em pots fer servir una o l'altra, però siguis coherent. Igual que quan hi va haver euro, que hi va haver mig any que hi va haver euros i pessetes.
2: Correcte.
0: Us en recordeu? I vam estar ja mig any.
2: Molta gent no se'n recorda d'això. Però, no?
0: Sí, hi va ser, això va existir. I també hi va haver uns anys en què van conviure dues normes. La norma del segle XX i la norma del segle XXI. I res, i ara ja no. Ara ja només hi queden 15 diacrítics i...
2: Però si només són 15, són bons d'aprendre, Cristian.
0: Exacte. No, però hi va haver molt de rebombori, eh? Perquè... A part d'en Cristian...
1: Sí, me'ls he imprès, els he tingut penjats de vora de l'ordenador.
2: Tens un tatuatge.
3: És discriminació, crec.
2: Un t'abraço.
0: A part d'en Cristian, també hi va haver molta gent que es va queixar a Twitter, que ara li diuen... Xx". També allà anava ple. I...
2: Fora aquesta.
0: I encara n'hi solen haver de comentaris, eh? Però... Però bé, no ho entenc, perquè és més fàcil.
2: Passa
0: que,
2: clar,
0: si ja tens la teva llista mental de diacrítics feta, és difícil canviar, no?
2: Quants n'hi havia antes, de diacrítics?
0: Comptant derivats i tot, més de 100.
2: De 100? I passen a quants? No, que no t'escolto.
0: A 15... No, i qualcun més, però molt poc més.
2: I perquè va queixar la gent si no posen menys?
0: Perquè ja ho tenia pres.
2: Ai, bueno, ja.
0: O no és això, Cristian?
1: Bueno, no sé si era pres o no, perquè me podia equivocar, però és que ara m'equivoca amb els que no m'has equivocat abans. Ah. Sí.
0: No, mira, ara n'hi queden 15, i si voleu els dedico els qui m'ho sobreviuen i després xerrant de qualcun dels qui no m'ho han sobreviscut.
1: Vinga, apuntau.
2: Vinga, va.
0: M'ho sobreviuen bé, quan m'ho referim al contrari de malament. D'acord? M'ho sobreviu Déu, quan us referim a un ésser sobrehumà, una divinitat.
3: Mm-hmm. Perquè és Déu.
0: Exacte, és especial i du un accent especial. És quan t'has de rebre-se. Alerta, aquest molta gent se confon, perquè, clar, una cosa és donat o es dona. Un endú i l'altre no endú.
2: Clar.
0: Quan t'has verb, desver-se, accent. Quan t'has un pronom, no. O si és un article salat, tampoc endú, eh? Si, quan t'estic dient esquindú, només endú en aquest cas.
2: Okay.
0: També tenim mà. Quan t'és una part del cos, també continua duent accent. Igual que més, quan t'és un adverbi de quantitat. Món, quan m'ho referim a la terra.
2: Vale.
0: Alerta món, perquè quan fem el plural, en deixa de dur. És a dir, mons no endú.
2: Sí, sí, una cosa. Ara, perdona, és que jo t'escolto. Però avui a la botiga feim lo dels bons de
1: descompte.
2: De descompte d'aquest. Sí. És singular com és?
0: Bo.
2: Bo. Un bo, dos bons.
0: Sí.
2: Continua. És que no és bo.
1: Però, si és un, també és bo.
2: Sí, bo, eh? Va, 10 euros.
0: Sí, sí, és boníssim.
1: 10 euros.
2: 10 euros, eren. Ara ja s'ha acabat. Quan t'agrada que ens tragui tot això. Perdona, sí, sí.
0: No, continuem. Pèl, quan m'ho referim a velliositat. Exacte.
2: Per exemple.
0: Si hi ha pèl, hi ha alegria.
2: Efectivament.
0: Que, quan m'ho referim a... És que té vida a part, eh? Quan és un pronom interrogatiu o relatiu, du accent. En canvi, no en du quan ets a conjunció.
1: Tu, ja anant per la meitat, aquests ets a saber, eh?
2: Sí, bé, Cristian, bé.
1: No, ja veig, bé.
0: En duim metge a la sanitat, crec. Sí, bueno, estem ja...
1: N'he comptat 8, no?
0: 2, 3, 4, 5, 6, 7 mos en queden. Clar, així ja passam de la meitat. Estem amb... Sí, estem allà.
1: Els diacrítics són...
2: Quin debat de calorats.
1: Els diacrítics són un pot tiquismiquis, no?
2: Sí, sí.
0: Pere punyetes.
2: Pere punyetes.
1: Pere punyetes, molt bé, ben dit.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: A veure, sí, quan tens afirmació, du accent. I només quan és afirmació. Quan és condició, nota musical o a si mateix, no en du.
2: Okay.
0: Remarca-lo de si mateix, perquè en castellà no, a si mismo sí que en du.
2: No, home, no és igual,
0: perquè hi ha molta gent que ho escriu com en castellà.
1: Ja no en sé xerrar castellà.
0: I m'ho escriu malament.
2: Uh-huh.
0: I bé, com si m'ho escriguis per jo, saps? Però bé.
1: Ja. O escrius castellà, tu també.
2: Sí, sí, sí.
0: Bastant poc, però bé, a vegades sí, eh? A vegades toca. Què més? Es va filtrar una setmana abans de que se filtrés la llista de diacrítics. Es van filtrar 14 diacrítics. I és que no es va filtrar, va ser sol referit a terra. I quan ho referim a sol per en terra... una setmana abans
4: es guardava en secret amb metralladores allà. Jo,
1: què vol dir que filtrar? Que tipus és fitxatge de 200 milions?
0: No, que en una conferència de no sé qui de l'IEC va presentar la llista de nous diacrítics i n'hi havia 14. Jo crec que el que va passar allà és que hi va haver una telefonada de qualque senyor important, d'aquests que hi duen corbata i això, i va dir, escolta, tenim lleis del sol, tenim un impost en el sol, deixem-nos el dia crític, que mos podrem confondre i no és qüestió confondre't amb una llei.
2: Wow.
0: I jo estic segur que va ser això, però bé, és infundat, eh? Però bé, sol continua mantenint el dia crític. Són, del verb ser, també el manté.
4: Et són va accentuat.
0: Sí, et són va accentuat.
4: Vale,
0: ara xerrarem de soc.
2: Vale.
0: Té, del verb tenir, continua tenint. Ús, quan fa referència a secció d'usar, també en dur.
2: Vale.
0: I vos, com a pronom fort, quan us xerra... Quan xerro de vos,
2: eh? Sí.
0: En aquest cas també. En canvi, quan és un pronom, no en du. D'acord? I aquests són els que han quedat, només aquests.
2: Vale.
4: Oh.
2: No,
0: i ja
2: està,
0: mireu que fàcil.
2: T'ha tirat, jo
0: també. Jo, tots són avantatges, tots són avantatges.
1: Bé, ho aclarirà. No?
2: Tot s'aclarirà. Sí. D'aquí Sant Joan.
0: Que veig aquí? Que hem perdut, per exemple, hem perdut els que tenen dues síl·labes.
2: Ahà.
0: Com ara bota, dona, venen, mora, i clar, després n'han perdut uns altres que és que no sabem ni què volen dir. És a dir, qualcú me sap dir la diferència entre joc i un joc? Un...
2: Que és un joc? És obvi que no ho sé.
0: Ah, m'enganxes. Ara mateix jo tampoc.
2: És no que, saps què és un joc?
0: No sé, abans du accent? No. No, no, no. Cop sí. Cop amb accent sí. És un floc.
2: Cop sí.
0: El que en castellà seria un copo. No? Però, però clar, és a dir, teníem diacrítics que és que ni els hem emprat mai. I clar, no feien cap falta. És que en Christian estic segur que troba a faltar, i en Txec és el soc del verb ser, que clar, com que són en
2: jo
0: dur,
2: perquè no,
0: que
2: jo
0: és
2: perquè no.
0: En dur.
2: I jo perquè no el troba a faltar? Jo potser també el troba a faltar.
0: Clar, tu...
1: El soc ja no s'ha de posar.
0: El soc ja no es posa. Jo crec que tu no el trobes a faltar perquè tu escrius som, perquè som és correcte com a primera persona singular i és correcte com a primera persona plural. I tu deus dir jo som,
2: jo
0: i com que dius jo som, t'estalvies el problema.
2: Jo escric moltes coses. Escric el que vull. Sí que és mateix, Rossi, sí, perdona.
0: És que qualsevol imbècil pot escriure
1: una cançó.
2: Com per exemple... No
1: I de... Antes en Pedro ha dit una cosa i ja que ara queda menys per Sant Joan, jo crec que hem de tancar aquesta secció amb un tema que mos deixarà tots ben animadets, ja que es diu Sant Joan és tot i més.
2: Gràcies, Cisè. Més amb accent.
1: Més amb accent, clar.

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Bé, Joan, què en penses d'aquest llibre justament enguany que fa 25 anys que el vas publicar?
1: Vull dir que és una novel·la que aguanta, no? Vull dir que jo sempre dic que només hi ha un crític literari, no? I que el crític literari és el temps, no? I el mateix autor, a vegades, encara que una obra hagi, en el present, hagi estat molt ben considerada,

0: Començarem parlant pel títol de l'obra, que és metafòric, i bé, al llarg de les 317 pàgines que conformen el volum, no, de fet no trobem cap referència ni als laberints ni a les girafes, tot i que la idea de construcció dins de la qual els animals de coll llarg, tot i estar perduts i no conèixer-ne la sortida, poden veure que hi ha més enllà dels murs, lliga la temàtica de l'obra, la memòria i també la construcció de la identitat. De fet, a partir de la pèrdua d'aquesta memòria que pateix el protagonista, Eduard Pelegrí, associada a la malaltia de l'Alzheimer, la novel·la esdevé, a través de 7 llargs capítols i un epíleg, un recorregut laberíntic a través del temps de la memòria, en un intent de reconstruir la història de 7 generacions d'una família ubicada a la geografia mítica de Morella, i de retruc també a Sant Blancat i altres indrets a l'illa de Tabarca, molt semblants, per cert, a Cala Galdana, a Baseries i a Menorca, en un moment en què una nova era, eufemísticament anomenada de progrés, que hem escoltat aquí simbolitzada per s'asfaltat dels carrers, que és la del turisme i la destrucció del territori, és a punt d'esbocar un món que només el record del qual pot o podrà ser testimoni. Som, Joan, girafes dins del laberint. Quin paper juga la memòria, la seva pervivència en aquesta novel·la?
1: Sí, aquest títol està lligat a una anècdota. Jo ja havia entregat la novel·la, ja havia de publicar la novel·la a Proa i l'editora Nisidor Cònsul, i teníem un amic en comú, Jordi Puntí, i Nisidor Cònsul va consultar en Jordi Puntí a aquest títol, a veure què li semblava. I en Jordi Puntí va trobar que els ecos... que el títol que jo li havia entregat a l'Isidor Cònsul era Els ecos de l'horitzó, no? Que és un capítol de la novel·la. No? I jo em semblava que Els ecos de l'horitzó en els illencs és una mica com la memòria, no? I que la memòria aquesta que es va diluint i que ens arriba com un eco a través de l'horitzó. I en Jordi Puntí va trobar que Els ecos de l'horitzó no funcionaven, no? Que no trobava que fos una paraula prou catalana perquè funcionés, no? I en Isidor Cònsul em va dir, has de fer un títol nou i la novel·la surt d'aquí, o entra en impremta d'aquí una setmana. I no sé per què em vaig pensar en una altra analogia de la pèrdua de la memòria, que és unes girafes trescant dins un laberint. A Barcelona hi ha el laberint d'Horta, que hi anava molt en aquella època, trescant dins un laberint i veient la realitat que els humans que trescant dins aquest laberint no poden veure, no? I me va semblar, jo li vaig dir, el laberint de les girafes. Bueno, i va quedar entusiasmat, també ho van comentar amb en Jordi Puntí, que també és un molt amic, i va dir, és un títol inèdit, fantàstic, vull dir, ningú te'l copiarà, vull dir que no... això, i va acabar amb el laberint de les girafes. I ja se'm pot incidint en aquesta idea de fer una analogia de sa memòria, no? Vull dir que Els ecos de l'horitzó era una analogia de sa memòria, el laberint de les girafes també, i sa malaltia d'Alzheimer és una, no una analogia, sinó una realitat de sa pèrdua de sa memòria, que era el tema que m'interessava.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Cares a mig de l'aigua, de Janet Frame, és una novel·la duríssima per sa temàtica, però magistral en sa forma. I és d'aquests llibres que jo tenc dins sa memòria i crec que m'acompanyarà molts anys més. Publicada originalment el 1961, aquesta obra neix arran

de l'experiència vital de l'autora. Janet Frame la va començar a escriure per recomanació del seu psiquiatre, que li va demanar que escrigués unes memòries del seu pas per diversos hospitals mentals a Nova Zelanda. Era per curar una ferida. Però ben prest ella diu que el relat se li va desbordar i va entrar de ple en la ficció. I d'aquí en va sortir una obra literària com una catedral. El que fa que Cares a mig de l'aigua sigui una novel·la tan poderosa no és només el que explica, sinó per jo com ho explica. L'estil de Janet Frame és com a fragmentari, poètic, no sé, per jo és molt original. O sigui, tal vegada de qualque moment podeu trobar que és una lectura exigent, però jo crec que val la pena entrar-hi perquè, o sigui, qualque moment a vegades no acabes d'entendre què està passant, però jo crec que es bo deixar s'endur perquè la trobareu preciosa. La protagonista és Istina Mavet, una jove ingressada en un hospital psiquiàtric. El motiu de l'ingrés acaba sent gairebé irrellevant, perquè una vegada dins, Istina deixa de ser una persona. Perd els drets, la dignitat i la identitat. Allà dins, els metges i les infermeres es tracten com a nombres, com a animals, i no tenen ni rastre d'empatia per elles. El llibre retrata d'una manera que, sincerament, escarrufa bastant, com era ser una dona amb una malaltia mental en els anys 60. Aïllament, maltracte físic, maltracte emocional, abandonament també per part de les institucions, molts deliris induïts per els medicaments, perquè anaven supermedicades tot el dia, i la por constant que tenen en els electroxocs i, sobretot, el més greu de tot, que era la lobotomia, que els aterrava. Elles tenien molta por d'acabar lobotomitzades, perquè, per desgràcia, era una pràctica molt freqüent quan no sabien com curar aquella persona. Per sort, l'autora va poder sobreviure a les seues duríssimes experiències ingressada en hospitals psiquiàtrics i va aprofitar-les per escriure aquesta meravellosa novel·la, que ara ja la podem llegir com un clàssic inoblidable de la literatura anglosaxona del segle XX. Doris Lessing diu de Janet Frame: quina dona tan extraordinària! Per haver superat els obstacles que va superar i haver sabut donar-los tan venuts a la seva obra, d'una manera tan original. La teniu disponible en català a l'editorial Trotalibros, que la va publicar el 2022 amb una traducció de Xavier Pàmies, veritat que una traducció que m'agrada bastant i que crec que li fa plena justícia en aquesta autora tan única. Com us deia, és una lectura que pot ser complicada, potser no l'agafeu en moments que tingueu poc ànim, perquè és una lectura dureta, però crec que és molt necessària i espero que us atrevigueu, perquè segur que us ajudarà a reflexionar sobre les malalties mentals i el seu estigma i tractament social, sobretot en el passat.

0: A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
1: Sovint penso que no sóc real. Algú em tecleja des d'un lloc estrany. Les pàgines corren al tempo dels dits. Canvi de compàs.

He trobat la plegueta on fa no sé quants anys un fill de la cucula va començar un poema. Només havia escrit aquest dodecasíl·laba. He pogut suposar per la cal·ligrafia que no era el primer cop que escrivia aquell vers. Llavors m'he demanat que què volia dir-me, que per què repetia un pic i un altre pic aquella ratxa trista, tan òrfana de tot. Perquè sincerament no en tenc ni puta idea. Quan tingui un poc de temps provaré d'acabar amb el que he dit. Faré un poema que parli d'enyorança, del temps que haurà passat i de les coses entre aquell vers i els altres, de veus que s'han marcit. D'això anirà el poema quan el sàpiga escriure. Per ara, l'he estotjat dins el mateix calaix per quan em torni a lleure. La finestra era oberta.

Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: mirada perversa que arrela els meus pits. Ulls nus pos davant sa terra humida. Te deman, desig dels meus sentits, sa passió de sa flor no esmortida, per cada una de les nits que amb esponzells somies. Enfront ses teves expressions tristes, te cauen ses fues a un compàs lent, dibuixant tones poc furioses, sense trencat soroll desvent. Culpable em sent dels teus neguits, o trist, estimat meu. Una remor suau i dolça va de llevant a ponent, abraçada a sa més gran estrella. Què serà si no es canta aquest cor batent que desitges escoltar a cau d'orella? L'aroma que quan avances es dibuixa tanca les portes a tots els mals vents. L'erotisme que el teu pètal desprèn fa de l'encís l'olor més palpable, deixant enrere l'estim no viable, esperant per trobar el que no volem. Però t'ensumaré tan de lluny com siguis, buscant només l'amor etern.
1: One, a two, a one, two.

0: her heart away. I can't wait until that lucky day when I marry sweet Lorraine. I'm so happy.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: Ella es va posar a ratllar. Va començar a dir-li que potser ell podria ensenyar-li a ser una mecànica professional de la pell, però no va acabar de fer-ho, perquè els dos es trobaven ara observant, transfigurats pel miracle que s'estava donant sobre aquella mà. Molt lentament, d'un mode quasi imperceptible, el dolç i encantador paquetet rosa d'en Billy ratpenat s'havia posat a créixer. En la part superior li va sorgir una gran vena blava i el paquet va continuar creixent i creixent fins que els ulls de l'Airline es van expandir i es van abrasar amb el baf quasi fins al punt de fer-la plorar. Però no era per això. Era més bé per la sorpresa davant el fet que el que sempre havia sentit explicar que passava estava succeint davant el seu atònit i alegre cor. En Billy ratpenat, amb els ulls fixes en la seva fava, com els ulls d'un caçador en fixar-se en la presa que es disposa a matar amb el seu rifle, només podia pensar un cop rere l'altre. Un puto campió del món, un puto campió del món.
3: Ja pots escoltar els nous capítols de Biblioteca Freak amb en Txec Pons, cada dijous a les 10 del vespre a Radio Far en línia des dels vostres dispositius mòbils i en el 102.4. També pots seguir la nova temporada del podcast a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

somiava de Sant Lluís, somiava que ballava i Sant Imorat era escoixí, somiava que ballava un vals saltat i era escoixí que li feia nyigo, nyigo, nyigo, nyà.

La seua mare, quan va despertar, li va dir, fia't meu, i ell es va posar a plorar. I quan son pare va sentir aquell soroll, li va dir, fia't meu, tu estàs emprenyada, tens un ull de poll.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Things Time amb Xafogó, amb dos dels seus membres, en Joel i na Iraia. Benvinguts, gràcies per ser en aquest, en aquest programa de Ràdio Far. Vos explicava antes, i vosaltres també ens hi compten els oients, que tenim podcast a sa web, per xarxes, tenim a Ràdio Far, tenim per tot, i també tenim una FM que no me la sé, però la posaré perquè la tinc memoritzada en el cotxe, no sé quin nombre és, però també podeu escoltar a Ràdio Far, que posant música menorquina de tot tipus, i ho podeu escoltar per sa ràdio on sigui. Jo no me recordo el nombre, però ho posaré baix. Xafogó, hem escoltat aquest tema Fornells, que és un tema, com el definiríeu? De què va aquest tema, vam?
1: Però al final tracta de nosaltres, de pues, el que són els menorquins de Menorca per estiu, ganes, pues, això, ganes de festa, platja, i... Sí, això.
0: Un tema estiuenc, sí.
1: Exacte.
0: Fantàstic. I res, volia saber tots dos com començau. Jo sé que en Joel toques trombó, va començar amb un instrument, va començar a cantar directament. Com començau a agradar vos la música? Hi ha qualsevol moment definitori així pel·liculero o no?
1: Individual o com a grup?
0: Individual, després anem en el grup.
1: Bé, doncs pues, al final això, pues, de petit comença amb la música, tal, després dius, hòstia, que a lo millor cantar no serveix per cantar només en els sopars familiars. A lo millor serveix per alguna cosa més. A lo millor puc aprofitar. Pues te fiques a classes, tal, no sé què, i al final, pues, mira, quan te dones compte, estàs a un conservatori
0: ja. Liant tots els capvespres allà, fins que acabes amunt i avall. I en el cas...
2: Jo, pues igual, que cantes així de petita, uh-huh. La meva família sempre ha estat super musical, o sigui... Hi ha hagut música sempre, i això, que t'ajuntes amb gent i dius, pues, a lo millor sí que serveixes per algo més que pensar guinaldos de nada. I, pues, res, pues, t'ajuntes amb gent que te motiva i, pues, acabes a una banda.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Amics, amigues, ja hi tornem a ser. Un altre programa de la Gramola, i en aquest cas farem un recorregut per alguns dels saxofonistes de Menorca. Saxofonistes clàssics, altres de jazz, joves, vells, de Ciutadella, de Mitjorn, de Castell o de Mó. Músics que bufen i que mos regalen música amb el saxo. Diferents maneres de fer música, però sempre amb les ganes de fer-mos emocionar amb les seves melodies. I és que, amics, en tenim de molt bons aquí, eh? En tenim de molt bons.
2: La Gramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

A Ràdio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El vampir és una peça clau de la literatura fantàstica i l'origen del vampir modern tal com l'entenem avui. El seu autor, John William Polidori, no només formava part dels cercles d'autors romàntics, sinó que va ser el metge personal de Lord Byron. I és precisament en aquesta figura que s'inspira el seu vampir. Un vampir carismàtic, membre de l'aristocràcia, immoral i profundament pertorbador. És a dir, el personatge en què pensava ara quan pensava en un vampir. La història del naixement d'aquest relat és, de fet, tan fascinant com el mateix text. La idea del vampir sorgeix la mateixa nit que Frankenstein, durant aquella famosa ballada a la Vila Diodati, a Ginebra, en què Lord Byron va proposar als seus convidats que escrivissin una història de terror. D'aquell repte en van sortir dos mites fundacionals de la literatura moderna, Frankenstein i el vampir. La narració mos presenta a Lord Ruben, un personatge enigmàtic que exerceix una fascinació irresistible allà on va i que encarna un tipus de mal molt refinat. És des depredador social, que és elegant i poderós i te va xuclant. Polidori construeix un relat breu, suggerent i molt intel·ligent. Si vos fa curiositat, el podeu llegir en català a Viena, en una excel·lent edició, dins la col·lecció dels Petits Plaers. Una lectura imprescindible per entendre d'on ve el vampir literari que tots coneixem.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

fort des dels mànecs, entrenaments milicians purs. Nino Breva patir tanta saudade, jo més que melangia gelosia. De ser riquesa que donen paraules al camp, són aules i esteu accent poesia. De negre

vides en tu en aquest paradís. Els teus crits, els meus llits, els llençols ben humits, sempre passa un xerí punyatero, com un joc mangronj i no puc sortir. Cosí l'hepatí cops provoca tant de l'ero. Encara no sé qui és en John Boy, però m'he mirat cap a mi d'en Jean-Luc. Pas camí de sa forana m'he perdut i m'he anat de xucluc. Unes bísties d'un ocell són de la mà tenint per pàtria una barca, i unes i estrelles mos doren ses

0: Bon dia i alegria, i seguim amb aquest cap de fibló, el programa de punk de renou de Menorca. I avui tenim dos convidats de molta, molta i extra qualitat. Tenim en Chechu i en Lluís, la padrina, que ens acompanyen des de Mallorca, però avui són a Menorca. En aquest exposició Hardcore 13, bones tardes.
1: Què tal, com anem? Bones tardes.
0: Com esteu?
2: Hola.
3: Pele.autor presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com.

0: Ben tornades totes a aquest simposi sobre l'antiguitat. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre com ens relacionam amb el passat clàssic. Avui ens continua acompanyant, com no podia ser d'una altra manera, Anna Casals, estudiant de Filologia Clàssica.
1: Bon dia.
0: Com estem?
1: Súper.
0: Per continuar amb la temàtica de l'antiguitat i la nostra visió actual, aquests darrers dies hem estat llegint Lavinia, d'Ursula K. Le Guin, publicada originalment en anglès el 2008. Que, t'ha agradat?
1: No ho sé, eh? Saps que no sé si m'ha agradat.
0: De debò?
1: Ho estava pensant ara. O sigui, una lectura agradable.
0: Uh-huh.
1: Però ho estic decidint, crec, si m'ha agradat o no. Crec que té coses que m'ha agradat molt i coses que...
0: Que no tant.
1: Sé. No ho sé. Que no m'han convençut, més que no m'han agradat.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com. Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.

humor fràgil vitalista, patidor per vocació, melancòlic humanista, creient

coses et diria i no sé què tinc que dir. Ai, Toni, ja fa temps que te'n vas anar, però tots som encara aquí.

A continuació, un tema del disc Ens hiverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

mil gràcies aquell dia que tu, a Menorca, vas decidir viatjar. Encara record quan te vaig veure. La teua mirada me va deixar ben aturat. I saps què? Que començava a sentir coses. Crec que estava ben enamorat. I per això et voldria dir...

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Mariners, marineres, benvinguts a la Mà de Contes, aquí a Ràdio Far Menorca. Us xerren Andreu i en Buru i seguim aquesta travessa. I ho fem amb una pregunta. Teniu un color que vos identifiqui? Si haguéssiu de triar un color per definir-vos, quin seria? Aquesta història va de so, d'un fillet que, quan va néixer, era gris. Es diu El nen gris i és d'en Lluís Ferrer, un conte que va ser bastant reconegut i premiat. Va, el anem a compartir, desconnectem de la realitat i veiem a on mos porta.
1: Andreu Iamburu presenta La Mà de Contes, viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: Perquè és un dels temes en el desenvolupament personal que apareix, no? El sentit de transcendència en relació a admirar la bellesa, ser conscient de que hi ha un molt abans que nosaltres i després, que som molt petits en un conjunt, que les nostres passes deixen petjada en aquest sentit.
3: Jo no crec que se vol sigui el darrer, no ho crec, de vegades sí, però no ho crec. Tot que hi ha una cosa
2: sí,
3: més a
2: exacte.
3: Més.
2: Les altres que trobeu. Teniu encara les mateixes creences que us vam mostrar quan éreu petites, els heu pogut transformar per tenir una espiritualitat més particular, perquè al final les creences acaben sent particulars.
3: Sí, perquè poden molta gent creu que som energia i després, com ens morim, que no som, que no ens anem a una altra banda, que som energia i han analitzat estrelles que cauen del cel i el polvo de les estrelles és el mateix que quan cremen un cos, és la mateixa matèria. I hi ha molta gent que és molt espiritual i creu en això.
2: Amb aquestes coses, l'energia. Pols d'estels.
3: Sí,
2: som energia.
3: Polvos d'estrella, que és molt polit.

Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com. Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

El cementeri és ple de poetes fracassats. Odontòlegs, fiscals, peons, jutges, comares, cabrons. T'estimam i no t'oblidam, diu la pedra freda de la mentida.

El cementeri és ple de finals insípids, monòtons, d'esperances mai complertes, de somnis mai somiats. De t'estim, t'ho dit, enyor, de quin descans, de ja era hora. Talents incontrolats i banyes mortes. El cementeri és ple de certeses, de cites confirmades on mai arribes tard. És el somni dels horitzontals, és la calma.

0: Escac i mat. L'entrevista a l'Alfil.
1: La Lídia ha estat la primera dona que ha quedat campiona de Menorca individual absoluta, vull dir, una altra cosa que no havia passat mai. No havia, va estar a punt de passar amb Mònica Grau, que per desgràcia també van intentar doblar i no ha pogut, i que na Mònica va ser una gran jugadora també. El que passa és que na Mònica ha jugat pocs campionats individuals, no? Realment jo no sé, però molt pocs. Hi va haver un any que justament s'ho va jugar amb en David i en Cubas. I després una altra de sona és que no només en els campionats de Menorca, sinó en els campionats de Balears per categories, hi ha hagut anys que estan arrasat. Vull dir, una cosa que un campionat de Balears amb els mallorquins era quasi no es podien, era molt difícil, passava de tant en quant, però no gaire, no? Però és que jo record campionats per categories juvenils que guanyaven de 7 medalles 6 o 7, no? Vull dir, o sigui, de 10, perdó.
2: Jo record que anàvem en por en els campionats de Balears, sobretot els primers anys, des que va venir David, jo crec que m'ha après a perdre la por, però jo me'n record que anar a un campionat de Balears, jugar contra els mallorquins, sempre te guanyaven, anaves en por. I ara, últimament, els campions de Balears són els menorquins i de l'escola d'en David.
3: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far. Cada cosa en el seu temps. Amb el biòleg i divulgador, Sam Pons.
4: Cada cosa en el seu temps. I ens hi estiu, xigades. L'estiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, pels boscos i

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 cm, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit i interromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules ninfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Maticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

0: Molt bones, benvinguts i benvingudes a un nou capítol del podcast Gris Mig de fotografia documental en aquesta setena edició del Menorca Doc Fest. Avui tenim en aquest moment seguts amb nosaltres en Oriol Miñarro. Benvingut, Oriol.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Encantat de tenir-te aquí.
1: Gràcies.
0: Oriol, en aquesta edició tenim una proposta estètica molt, molt, molt curiosa, que és Ínsula. Què és per tu la Ínsula?
1: Bueno, per mi la Ínsula és un territori intern on van succeir moltes coses al llarg de la meva vida, de formació com a persona. És a dir, jo vaig viure a Menorca durant la meva infantesa i adolescència i, com a tal, aquest territori em va forjar cert caràcter i certa forma de ser, i jo vaig descobrir la fotografia d'una forma amb molta tardança, amb uns 45 anys. Uh-huh. I al llarg de la creació de certes imatges vaig entendre que aquelles imatges volien dir quelcom i estaven relacionades precisament amb allò.
0: Amb aquest període.
1: Sí, sí, sí, sí. És a dir, jo no genero imatges a partir d'una idea, sinó que aleatòriament vaig generant imatges, i aquelles imatges, amb el temps, amb la latència de la imatge, vaig descobrint una mica que jo pertany a certa part de la meva vida o a certa part de l'altra vida, perquè jo tinc actualment 4 projectes i tots 4 parlen sobre la meva vida. Uh-huh. En diferents etapes i formes de ser, amb un text i un context diferent, i després, quan tinc les imatges, les acabo desgranant i entenc que pertanyen a una part o a una altra part de la meva vida.
0: Hi ha algo molt intuïtiu en aquesta forma de fotografiar, no?, d'alguna manera?
1: Sí, bueno, és un tot un revolutum. Uh-huh. Perquè jo no hi he estat format acadèmicament. Uh-huh. I aleshores jo m'he tingut que generar un mètode de treball. Uh-huh. I bueno, pues aquest mètode, com només el tinc entendre jo, ja m'està bé.
0: Ja t'està bé.
1: Vull dir, no sóc ni gens acadèmic ni gens purista amb això.
0: Tot i que no, i és algú que tu insisteixes, no?, que la teva formació acadèmica no està tan aprofundida, sí que es ve que hi ha en la teva obra una enorme capacitat de transmetre conceptes, idees, intimitats teves. Quines són les teves influències per fotografia?
1: Clar, les meves influències en fotografia, és a dir, jo no vaig tindre contacte amb la fotografia fins... jo ara tinc 51 anys. Mm. Fa pels 40 anys vaig començar a agafar una càmera. Jo no tenia absolutament cap mena d'influència.
0: Com va ser aquell moment? M'interessa.
1: Bueno, de fet, vas començar d'una forma com molt esporàdica, perquè jo treballava en una botiga al centre de Barcelona. Uh-huh. I llavors se'm va generar al migdia 3 hores de dinar i no sabia què fer. I vas començar com una ocurrència, com em podia haver donat per papiroflèxia. Sí, pues sí, em va donar, sí, per agafar una càmera. I cada migdia em vaig dedicar a això, a agafar una càmera i recórrer els carrers més propers. Jo treballava a la plaça Urquinaona. Uh-huh. I em vaig, amb càmera en mà, vaig recórrer pues, el Born, el Raval, Ciutat Vella. Uh-huh. I a partir d'allà vaig començar pues, bueno, a generar un arxiu fotogràfic sense cap objectiu. Vale? I en el transcurs d'aquest viatge, perquè en definitiva jo sempre he pensat que era un viatge. Uh-huh. Val? No, sense cap mena d'intenció, vaig anar incorporant diferents influències. Uh-huh. Vegis, per exemple, Alberto García Álix o Miguel Trillo, posteriorment Martín Parr.
0: Uh-huh. Sí, hi ha molt de Martín Parr. Sí, sí.
1: Sí, i ara, per exemple, estic parlant, al principi vaig generar una sèrie d'imatges del qual després va sorgir un projecte que es diu Welcome to the Barrio. Uh-huh. Benvinguts al barri. Uh-huh. D'acord? I a posteriori, jo tenia molt clara una sèrie d'imatges que eren del barri, de... però hi havia una altra sèrie d'imatges que no n'era conscient i del qual van sorgir pues, l'òvul occipital, que parla sobre les malalties mentals, que jo vaig patir en primera persona, no, però per part de la meva mare, i era quelcom que jo tenia que treure. I aquestes imatges, pues, a mesura que anava generant Welcome, hi havia unes altres que no sabia resituar. I després va sortir l'òvul occipital, que té, pues, per exemple, com a influència podria tindre Joel Peter Witkin, per mi, que és un gran fotògraf. Treballava amb cadàvers i feia bodegons molt profuns i molt, que jo al principi era incapaç d'entendre. Per mi ha estat tot aquest procés, tot aquest viatge. Jo feia fotografia, però no entenia quin significat tenia.
0: I després li donaves un significat?
1: Clar, exacte. Després, a posteriori, li he donat un significat. O igual s'han ressignificat aquestes imatges, que no sé exactament...
0: Què ha passat aquí?
1: Sí, exactament.
0: Mencionaves Welcome to the Barrio, que és un fotollibre que estàs presentant també en aquesta jornada del Menorca Dog Fest i que fa una estona estia fugetjant i parlàvem de fora de micro aquesta explosió de colors que té Welcome to the Barrio en contrast amb Ínsula, no? Com dialoguen aquests dos projectes?
1: Bueno, aquests ja, com tal t'he comentat, es van generar imatges en paral·lel. Vull dir, no hi ha una intencionalitat de generar unes imatges específiques per Welcome com per Ínsula. Hi ha un altre projecte que també tinc sobre la feina.
0: Sobre el món del treball.
1: Sobre el món del treball, sí, que es diu Hora et Labora. I tot això, pues, es van generant aquest tipus d'imatges. El tema està que és, tu dius, és en blanc i negre o en color, i això hi ha una intencionalitat, és a dir, no és un esnobisme, sinó que per mi té una intencionalitat, és a dir, el color et genera unes sensacions, unes percepcions, una metodologia que no et genera el color. Per exemple, el color a Ínsula no hi és, més que res perquè està connectada amb el pensament, amb el record, i jo els records a vegades no sóc molt conscient si són amb color o no, o ho són o no, és a dir, que et queda com molt difús, precisament per això. I el blanc i negre també és com, és aquella protoidea, saps? És un viatge cap a l'interior. Tots els projectes tenen aquesta metodologia, és a dir, jo crec que hi ha dues formes, segons la meva forma d'entendre la fotografia, hi ha dues formes de fer un projecte, que són des de dins a fora, que generen respostes, però jo, per mi els projectes van de fora cap endins. Cada vegada són més profuns i més deep, més, diguem-ne.
0: Més críptics, també, no?
1: Sí, exactament. És buscar aquella protoidea, és una recerca on sempre generen més dubtes, inclús dona més por. És com mirar-se al mirall, perquè mirar-se al mirall és terrorífic. Pues, això és com mirar i cada vegada vas més endins i a vegades és com un viatge que no recomano a la gent.
0: T'ha portat a llocs intensos, no?
1: Exactament, sí. No, i a més, això del blanc i negre, al principi, és una cosa que he reflexionat molt amb una xerrada que va fer un fotògraf meu, el Joan Teixidor, que em sembla que l'any passat va fer un taller de fotografia analògica. Em vaig quedar frapat com parlava ell sobre la negritud de les coses. I ell no li donava un significat negatiu a lo negre, perquè que és la gent, saps? El bien i el mal, saps? La llum i la foscor. I la foscor, en definitiva, és absència de llum. Val? I és allà on tu, amb la teva llum, vas a la recerca, però no té un significat dolent. I, precisament, algú, i quelcom d'aquesta idea té això, també.
0: Hi ha algú, jo crec, molt polit també en aquest viatge fotogràfic, en aquest retorn també a lo intern d'en Oriol Miñarro, que és la teva vida a Menorca i trobes que hi ha algú d'homenatge en aquest en Ínsula a la teva vida de Menorca?
1: No, jo crec que hi ha quelcom de ferida.
0: La ferida.
1: Jo vaig tindre que amb 22 anys abandonar la illa per circumstàncies personals. I jo crec que vaig deixar masses portes obertes i sempre per mi ha estat com difícil parlar de la illa. Saps? Ha estat... Sí que és veritat que sóc com sóc gràcies al territori i gràcies a tot allò que m'envoltava aquí, però el deixar tantes ferides obertes m'ha estat com molt difícil parlar de la illa, del territori. No és que hagi estat hostil, perquè jo no hi tinc res, al contrari, és com una necessitat que vinc, però cada vegada que vinc aquí és una sensació com diferent, és un altre plano mental meu, saps? És com Welcome, que és un altre plano mental. Saps? És com, per exemple, a Welcome hi ha un dit que és benvinguts al barri, un barri de la ment, vostè està al barri. Saps? Són diferents planos mentals, no gens concrets.
0: Hi ha molta diguem-ne, una dimensió molt subjectiva i psicològica en la teva forma de retratar i de fer els retalls de lo que t'interessa. Especialment pensant en Welcome to the Barrio, que és un recorregut, és un viatge també pel Raval, on tu també poses el focus en coses molt concretes, en coses molt crues. Com te relaciones amb això? És una intencionalitat o és algo que va de dins cap a fora?
1: Jo crec que Welcome és un gran incomprès. Entenc que s'entengui de certa manera com sang i fetge, però no és això precisament Welcome. Però bueno, jo crec que quan t'exposes també a moltes interpretacions, però Welcome és un reflexe de nosaltres mateixos com a societat, de com som, com l'Espanya canyí, com a individus que relacionem el món. I passa que molta gent ho relaciona, clar, jo explico el context de com està fet i la gent ja ho relaciona al Raval, a la drogadicció, al drama, i Welcome no parla absolutament. De fet, està paginat amb dobles pàgines, triples i quàtriples pàgines, perquè tinguin un significat. Vale, i aquests significats no tenen absolutament res a veure amb el barri. De fet, si no et dius res, jo crec que no series capaç de situar-ho al Raval.
0: Total.
1: M'explico?
0: Sí, sí.
1: De fet,
0: sí, sí.
1: És un barri de la ment que parla de nosaltres mateixos. De fet, jo estic interpel·lant a l'espectador, com dient-li, tu ets així, internament, tot i que no ho vulguis reconèixer. Jo ho estic reconeixent, però...
0: Aquesta dinàmica de sortir de dins cap a fora, no? De treure algú i mostrar-ho.
1: Jo estic reconeixent que jo com a persona tinc molts errors, sóc fastigós, però tu generes una imatge d'aquest beautiful people, que en realitat no sou així. M'explico.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, no sé, és una forma d'entendre-ho.
0: Total, total. Parlem de formats. Tens alguna predilecció particular a l'hora de treballar o te dona igual un mòbil que una càmera de gran format?
1: Jo no sóc gens purista.
0: No?
1: Gens, absolutament gens purista. Per mi un mòbil, una càmera analògica o una càmera digital, per mi és simple i llanament un mecanisme que jo utilitzo. És a dir, jo no estic treballant... Poder he tardat molt de temps a arribar a aquesta conclusió, jo no estic treballant en fotografia al final. Jo estic treballant en imatge. Vale? Quan tu estàs transmetent diferents capes informatives d'una imatge i ja estàs parlant de moltes més coses que una simple fotografia. No és el mateix fer fotos que fotografia. Val? I el següent pas de la fotografia per mi ja és la imatge en si mateixa com a essència. Vale? Per mi és un format. Més, no hi ha gent que no. De fet, em pregunten quan escolta, quin tipus de càmera utilitzes i per mi és més igual. i inclús a escoles de fotografia em pregunten coses tècniques i li dic, mireu, nois, jo vaig amb automàtic, a mi m'és igual, absolutament, jo no sé utilitzar una càmera.
0: Clar, clar. T'interessa més la imatge que, la, que el mecanisme, no?
1: M'interessa la imatge, a mi el mecanisme no, jo el repeteixo, sóc incapaç d'utilitzar una càmera de fotos si no és amb automàtic, vull dir, no...
0: I tens alguna predilecció? T'agrada alguna o t'ho completament igual? En termes, per exemple, de el que t'és més còmode...
1: No, mira, de fet, Insula, moltes de les fotografies, bueno, quasi totes, estan fetes amb el mòbil. Uh-huh. Jo revisitant, el meu pare viu aquí, jo revisito cada estiu, i clar, jo estic amb la família. Jo no anava a càmera en mà. Jo tenia el mòbil, bueno, pues, amb allò, pues, jo feia. I és igual la qualitat que tingués o no. Vull dir, per mi jo ja tenia aquella captura, ja tenia aquella imatge i aquell pensament, i en aquell moment tenia aquell recurs.
0: Mm-hmm. I la selecció de les obres que després incorpores a una mostra o un fotollibre és una feina de moltíssimes hores o ja penses quan estàs tirant, quan estàs disparant?
1: No, és que això ve a posteriori. Mm-hmm. Jo quan selecciono les imatges, això com va passar també en Welcome, amb l'Òvulo o amb Morat la Dora, com jo estic convisquent amb les imatges cada dia. Uh-huh. I això ja és un exercici d'edició d'imatges, i arriba un moment que dius, bueno, tinc que editar les imatges, com ja he viscut obsessivament amb aquelles uh-huh. imatges, perquè jo visc obsessivament amb les imatges que he fet, i ja ho tinc clar, és A, B, C i D. Saps? Que poder m'equivoco, sí, ah. Poder, però...
0: Però ja ho tens al cap.
1: Clar, com he pensat tant amb aquelles imatges, que sí, que no, que torna, que ves, que reflexiones, el viatge, tal, no sé què, ja saps cada imatge quina importància té i quina rellevància té respecte al projecte. I per mi em resulta més fàcil així, és una altra de les formes de treball que tinc.
0: Perfecte. Oriol Miñarro, moltíssimes gràcies per aquesta conversa i esperem veure més projectes com aquest.
1: Moltes gràcies, i més que res volia donar les gràcies a Menorca Dog Fest per haver-me adoptat, entès i arropat aquí a Menorca.
0: Més que benvingut.
1: Gràcies.
0: A tu.

0: News de Burgueyanos. IB3, en col·laboració amb Soca de Mots, anuncia el nou programa La Glosa Kids. Un representant de l'associació declara la seva intenció d'arribar a ser els més joves de sa família, afirmant que obriran un compte de TikTok quan puguin pensar una contrasenya prou xistosa. Les càmeres de seguretat de la catedral de Burgos capten imatges d'Iñigo Errejón pregant per una altra dona. Entre Nadal, Carnaval, final de la Lliga, Champions, una altra cosa d'aquestes, vos voltam estiu i ja no se'n recorda més d'això. I avui, en una nova edició de Ni una setmana sense bromes de Sant Joan, proposen fer la vetlla d'esbè en el nou McDonald's del polígono.
1: Toma ja!
0: Un local amb molt d'espai, amb pàrquing, amb Mac cosa d'aquesta de petzalot i un sortidor de McFlurries per als adults també. És perfecte.
1: I una Mac caluda.
0: Una Mac...
2: Porquetjades! Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: més tothom va pensar creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, som apte per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

i torno a casa sola. Una festa sense música, un centenar d'homosexuals i vàries copes.

0: Bé, Joan, què en penses d'aquest llibre justament enguany que fa 25 anys que el vas publicar?
1: Vull dir que és una novel·la que aguanta, no? Vull dir que jo sempre dic que només hi ha un crític literari, no? I que el crític literari és el temps, no? I el mateix autor, a vegades, encara que una obra hagi, en el present hagi estat molt, molt ben considerada, ell mateix, quan llegeix aquesta obra, al cap de 25 anys, s'adona si s'aguanta o no s'aguanta, no? El laberint de les girafes, molts dels lectors, fins i tot encara Manuel, que era un altre dia seré del poble de Ferreries, em va dir que era la tercera vegada que llegia El laberint de les girafes, no? Vull dir que és un llibre que s'aguanta, que sempre acompanya i del qual estic molt, molt satisfet.
0: Molt bé, començarem parlant pel títol de l'obra, que és metafòric, i bé, al llarg de les 317 pàgines que conformen el volum, no, de fet no trobem cap referència ni als laberints ni a les girafes, tot i que la idea de construcció dins de la qual els animals de coll llarg, tot i estar perduts i no conèixer-ne la sortida, poden veure que hi ha més enllà dels murs, lliga la temàtica de l'obra. La memòria i també la construcció de la identitat. De fet, a partir de la pèrdua d'aquesta memòria que pateix el protagonista, Eduard Pelegrí, associada a la malaltia de l'Alzheimer, la novel·la esdevé, a través de 7 llargs capítols i un epíleg, un recorregut laberíntic a través del temps de la memòria, en un intent de reconstruir la història de 7 generacions d'una família ubicada a la geografia mítica de Morella, i de retruc també a Sant Blancat i altres indrets a l'illa de Tabarca, molt semblants, per cert, a Cala Galdana, a Ferreries i a Menorca, en un moment en què una nova era, eufemísticament anomenada de progrés, que hem escoltat aquí simbolitzada per l'asfaltat dels carrers, que és la del turisme i la destrucció del territori, és a punt d'esbocar un món que només el record del qual podrà ser testimoni. Som, Joan, girafes dins del laberint. Quin paper juga la memòria, la seva pervivència en aquesta novel·la?
1: Sí, aquest títol està lligat a una anècdota. Jo ja havia entregat la novel·la, ja havia de publicar la novel·la a Proa i l'editor de Nici del Cònsul, i teníem un amic en comú, Jordi Puntí, i en Nici del Cònsul va consultar en Jordi Puntí de aquest títol, de què li semblava. I en Jordi Puntí va trobar que els ecos... que el títol que jo li havia entregat a Nici del Cònsul era Els ecos de l'horitzó, no? Que és un capítol de la novel·la. No? I jo em semblava que Els ecos de l'horitzó en els illencs és una mica com la memòria, no? I que la memòria aquesta que es va diluint, i que ens arriba com un eco a través de l'horitzó. I en Jordi Puntí va trobar que els ecos de l'horitzó no funcionaven, no? Que no trobava que fos una paraula prou catalana perquè funcionés. No? I en Isidro Cònsul me va dir, has de fer un títol nou i la novel·la surt d'aquí, o entra en impremta d'aquí una setmana. I no sé per què em vaig pensar en una altra analogia de la pèrdua de la memòria, que és unes girafes trescant dins un laberint. A Barcelona hi ha el laberint d'Horta, que hi anava molt en aquella època, trescant dins un laberint i veient la realitat que els humans que trescant dins aquest laberint no poden veure, no? I me va semblar, jo li vaig dir, El laberint de les girafes. Bueno, i va quedar entusiasmat, també ho van comentar amb en Jordi Puntí, que també és un molt amic, i va dir, és un títol inèdit, fantàstic, vull dir, ningú te'l copiarà, vull dir que no... això, i va acabar amb El laberint de les girafes. I ja se'm vas incidint en aquesta idea de fer una analogia de sa memòria, no? Vull dir que... Els ecos de l'horitzó era una analogia de la memòria, el laberint de les girafes també, i la malaltia d'Alzheimer és una, no una analogia, sinó una realitat de la pèrdua de la memòria, que era el tema que m'interessava.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Cares a mig de l'aigua, de Janet Frame, és una novel·la duríssima per sa temàtica, però magistral en sa forma. I és d'aquells llibres que jo tenc dins sa memòria i crec que m'acompanyarà. M'acompanyarà molts anys més. Publicada originalment el 1961, aquesta obra neix arran de l'experiència vital de l'autora. Janet Frame la va començar a escriure per recomanació del seu psiquiatre, que li va demanar que escrigués unes memòries del seu pas per diversos hospitals mentals a Nova Zelanda. Era per curar una ferida. Però ben prest ella diu que el relat se li va desbordar i va entrar de ple en sa ficció. I d'aquí en va sortir una obra literària com una catedral. El que fa que Cares a mig de l'aigua sigui una novel·la tan poderosa no és només el que explica, sinó per jo com ho explica. L'estil de Janet Frame és com a fragmentari, poètic, no sé, per jo és molt original. O sigui, tal vegada de qualque moment podeu trobar que és una lectura exigent, però jo crec que val la pena entrar-hi perquè, o sigui, qualque moment a vegades no acabes d'entendre què està passant, però jo crec que es bo deixat s'endur perquè la trobareu preciosa. La protagonista és Istina Mavet, una jove ingressada en un hospital psiquiàtric. El motiu de l'ingrés acaba sent gairebé irrellevant, perquè una vegada dins, Istina deixa de ser una persona. Perd els drets, la dignitat i la identitat. Allà dins, els metges i les infermeres la tracten com a nombres, com a animals, i no tenen ni rastre d'empatia per elles. El llibre retrata d'una manera que, sincerament, escarrufa bastant, com era ser una dona amb una malaltia mental en els anys 60. Aïllament, maltracte físic, maltracte emocional, abandonament també per part de les institucions, molts de deliris induïts per els medicaments, perquè anaven supermedicades tot el dia, i la por constant que tenen en els electroxocs i, sobretot, el més greu de tot, que era la lobotomia, que els aterrava. Elles tenien molta por d'acabar lobotomitzades, perquè, per desgràcia, era una pràctica molt freqüent quan no sabien com curar aquella persona. Per sort, l'autora va poder sobreviure a les seues duríssimes experiències ingressada en hospitals psiquiàtrics i va aprofitar-les per escriure aquesta meravellosa novel·la, que ara ja la podem llegir com un clàssic inoblidable de la literatura anglosaxona del segle XX. Doris Lessing diu de Janet Frame: quina dona tan extraordinària! Per haver superat els obstacles que va superar i haver sabut donar-los tan bon ús a la seva obra, d'una manera tan original. La teniu disponible en català a l'editorial Trotalibros, que la va publicar el 2022 amb una traducció de Xavier Pàmies, la veritat que una traducció que m'agrada bastant i que crec que li fa plena justícia en aquesta autora tan única. Com us deia, és una lectura que pot ser complicada, potser no l'agafeu en moments que tingueu poc ànim, perquè és una lectura dureta, però crec que és molt necessària i espero que us atrevigueu, perquè segur que us ajudarà a reflexionar sobre les malalties mentals i el seu estigma i tractament social, sobretot en el passat.

A Ràdio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: El port de Maó és la conseqüència de la gran falla geològica menorquina, el punt on es fa més evident la diferència entre el mosaic rocallós de la tramuntana i la uniformitat del marès del sud. Per això, les seves voreres són diferents a una o altra banda.
1: Època de muda. Capítol 24. Una illa que no aïlli.
0: A la part del nord hi trobem caletes i platges on la terra entra suaument cap al mar. És on hi ha les àrees somes, de poca profunditat, on hi viuen plantes marines i fauna de gran interès, on es feien les escopinyes enterrades entre llims i petites graves. Al sud hi trobem penyals que cauen verticalment, amb profunditats sorprenents, on s'hi feien els dàtils, que els percussors en mans de gent sense visió de sostenibilitat van fer desaparèixer gairebé. La gent que segueix l'evolució ecològica del port diu que s'observen indicis de recuperació ambiental. Potser qualque dia tornarem a ser un referent en la producció de marisc de qualitat, com ho érem a principis del segle XX. És dins d'aquest gran espai de refugi que resulta fàcil observar les moles de peixos petits, alevins que busquen precisament les zones arrecerades i poc profundes per evitar les constants embestides dels depredadors. Notar les vibracions dels que s'apropen, buscar espais adequats i tenir bons reflexos són qualitats obligades per a aquells que aspiren a arribar a adults. Però per damunt de tots aquests atributs individuals, el requisit principal, l'exigència bàsica per tenir opcions de sobreviure, és saber nedar de manera conjunta amb la comunitat. Si t'aïlles, et fas molt més vulnerable. Potser va ser mirant els peixos que els dissenyadors de l'actual model de societat van entendre que calia anar aïllant les persones per convertir-les així en elements molt més dòcils de manejar, per aconseguir que deixin de ser part de la ciutadania i ingressin en el bàndol dels consumidors obedients.
2: Nos quieren en soledad, nos tendrán en común.
0: Tota la retòrica de la llibertat individual i la projecció personal acull un rerefons que cal pensar. L'epidèmia actual d'adolescents que no poden llevar la vista del mòbil i l'increment de depressions a les ciutats poden tenir enllaços importants amb l'objectiu d'aïllar els individus de la comunitat.
2: Nos quieren en soledad, nos tendrán en común.
0: Aquest 2024 que acabem d'acomiadar és el bicentenari del naixement de Josep Anselm Clavé, escriptor, compositor, però sobretot persona molt compromesa amb les causes col·lectives. Bon moment per recordar els seus consells. Il·lustreu-vos i sereu lliures. Associeu-vos i sereu forts. Aquest any que ha marxat s'ha emportat també algunes persones referents per la seva constància en els compromisos de la societat. D'aquelles que sempre donaven una mà per construir la mola de peixos. Tant de bo que el seu record ens inspiri a seguir l'estela de les que no es cansen. De les que saben que unes vegades es guanya i d'altres vegades s'aprèn. Les nostres comunitats estan també en litigi. Cal fer l'aposta del treball conjunt, d'alçar la vista i trobar-se amb la gent, d'informar-se per ser lliure i associar-se per ser fort, de desxifrar la felicitat del viure i d'ignorar la propaganda consumista. Estem en el moment ideal de recuperar iniciatives conjuntes que ens omplen i de buscar activitats senzilles que ens reconforten. com observar la vida dels peixos a la vorera del mar.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo mesclat s'embull, publicat el 2026.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives, sempre. I ho fem des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons. Amb una post i un banc. Avui venim a xerrar específicament de música urbana. I per parlar-ne, mos acompanya una persona entesa en cultura popular que de ben segur que mos explicarà moltes coses. És en Josep Portella. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.
3: Bones. Això és S'altraveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera.
4: En aquest segon programa seguim el fil amb noves propostes. Començarem fent sobre taula amb connexió a Euskal Herria, conversant amb la convidada d'avui, Nuxue Alberdi, versolari i escriptora que a partir del seu llibre Contrakos Tàrritic, traduït al català amb el títol de revers, mos ajudarà a seguir explicant s'improvisació i sa glosa des dels cossos i les experiències de ses dones improvisadores en el context públic de sa tradició oral.
5: Seguirem fent memòria amb sa col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
3: A la secció Glos i Glosam, en Ramallet prepara el necessari i se'n va fins al castell per trobar-se amb en Joan Fortuny, en Nanis, per jugar un poc en ses paraules i posar en pràctica les seves habilitats com a glosadors.
4: I no podíem acabar el programa, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: S'altraveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

0: et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.
1: La frisera d'assistiu torna calma i dies curts. Pot ser un pou que no te'n surts. Un refugi quan no rius. Un viatge a una acampada ple de primeres vegades. Paret seca i tramuntana és nota serva salada. Amics, família i arrels, n'hi ha que bé per no fer res.

de defensar que nosaltres som de Silla descostat. Part temàtic o accent maco, postal gratis pels col·legues. És guardar aquesta riquesa de llocs que us venen barat. S'alegria el nostre sou, esquifament un renou. Som els primers on surt el sol i els darrers del 39. N'hi ha que tornen per enyor, n'hi ha que venen per amor. Gent del nord espavilada, voleu comprar més coses. També és terra de mo mare, esponers i estalaiòtics. Sobrassada i enciamades, estem càrregues de tòpics. Anys fora i ben igual.

0: és aquesta?
1: Perdona, que ets de Ses Illes?
0: Sí, de Menorca.
1: Ah, Ses Illes, que maca. Jo tinc un amic de Mallorca, el Joan Pere Lluís.
0: No ho conec, és que jo sóc de Menorca.
1: Ah, d'acord. Bueno, jo també vaig estar de petita a veure allò dels cavalls. I de quina part de Menorca ets, tu?
0: De Ló.
1: Ah, de Mó, que maco.
0: No, de Ló, està a mig de Silla.
1: Ah, val, doncs aviam si un dia m'invites i em portes a Sa Macarella.
0: Saps què? Que millor t'adoré a Montgofre, on té unes bísties que no es canten.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XX.

Molt benvinguts, amics, amigues, un dia més en aquest nou espai, en aquest programa de Sagramola, on avui ens detindrem exclusivament amb un tipus de música que no és que sigui molt habitual aquí a Menorca. Estem xerrant dels blues, però sí que hi ha alguns grups que han fet blues, no? I anem a descobrir-ne alguns i, bueno, això serà un motiu per anar escoltant diferents coses, diferents redescobrint algunes gravacions i, bueno, i de pas disfrutar escoltant això, aquest tipus de música en estil ziadi, per suposat, blues. Abans de res, però, com sempre, anem a posar una vegada més la cançó que vam deixar penjada en el darrer programa i de la qual avui vos direm de què va aquesta, de bon surt aquesta cançó. Per suposat, jo crec que tothom ja va reconèixer quin era el cantant. Bueno, anem a escoltar-la.

0: Wubby.
1: Hi, Keegan. Back at the manger.
2: I cigarette and they're more fun like a fireball. Vacuum to start.
0: Perquè som cabra encabritada, amb sa perra baixinada, amb els peus seguts. Tots quan som vinguts, a tots me'ls he begut, i ara te veuré a tu. Nyam!

0: La segona germana li va demanar el mateix que la primera i sabeu que va mullar la cabreta.
1: Perquè són cabra encabritada amb la pell rebaixinada amb els peus aguts. Tots quan no som vinguts, a tots me'ls he begut i ara te veuré a tu. Nyap!

0: I com eres, cabreta?
1: Perquè era cabra encabritada, amb sa pell reveixinada, amb els peus aguts, a tots els que han vingut, a tots els ha begut, i ara te veurà tu. Nyam!
2: Bé, aquesta cançó es diu Sa cabreta, per suposat, i fa referència a una, a un conte, a una rondada menorquina que la va recollir d'Andreu Ferrer Ginart, i són rondades d'aquestes que es contaven, dic es contaven perquè de què va es conten manco, i bé, això surt d'un disc infantil, de fet és una capsa en format de llibre, hi ha fins a 4 CDs, i està patrocinat o es va fer això la col·laboració del govern balear i la intenció era en tots aquests caramull de discos i gravacions fer aquest llibre així entretingudet, que sigui entretingut sobretot per la gent jove, per els al·lots, i donar a conèixer totes aquestes rondades d'una manera amena, diguem, i curiosa. Dins aquest llibre hi ha la rondada, hi ha les rondades, hi ha els 4 CDs inclosos, i es va fer amb músics de totes les illes, no? Llavors, en el darrer, el quart, és el més nostre, diguem, on hi havia diferents músics, cantants, sobretot d'aquí de Menorca, que han col·laborat, Ben Marquès, Miquel Mariano, en Crit Juní, Conxanti, na Joana Pons... Bueno, i aquesta cançó, precisament, la cantava en Miquel Mariano, amb en Joan Bibiloni. Joan Bibiloni, com sabeu, és un músic, un promotor musical mallorquí, molt bon guitarrista, excel·lent músic, i és el qui gestionava una mica tot això. És el qui se va encarregar de la gestió musical, de fer les cançons, bueno, d'arranjar-les en tot cas, i bueno, va sortir aquesta col·lecció de discos. Hi ha 45 cançons de rondades per lots, per infants, i en cada cançó, a la vegada, hi havia una, com una espècie de diccionari perquè moltes paraules que dèiem a Menorca, a lo millor un mallorquí no sabia què vol dir, passava, això passa, i són paraules molt concretes, no? I a cada cançó sempre s'inclou un petit com a diccionari on s'explica això, alguna dita curiosa que és que fa referència a un puesto en concret i que, bueno, això, és així es dona a conèixer. Bueno, res més, això era la cançó aquesta, que és una cançó que, si un no ha sentit aquestes produccions, no l'havia de conèixer, però segur que van conèixer Miquel Mariano quan cantava. Anem en el tema d'avui. Havia pensat, o estic pensant, de fer un programa sobre música de blues. El blues, com tothom sap, és un tipus de música que va sorgir dels africans, sobretot dels africans, que van anava a dir emigrar cap a Estats Units, no els emigrar, no, els van agafar i els van endur cap allà, els que havien de menester. Llavors, anaven a agafar esclaus, no?, i se'ls enduen cap a Estats Units, i bueno, la música aquesta va sorgir de per allà dins, per el moviment dels esclaus. Blues és una cançó trista, en principi, era com una manera de plorar o de fer llanto, no? I d'allà va néixer aquest tipus de música, que després, amb els pas dels anys, aquesta música ha tingut una influència molt gran damunt tota la música popular allà als Estats Units i sobretot i també aquí a Europa, per suposat, que també això s'ha globalitzat molt fàcilment, els tipus de música, no? El rock and roll, per suposat, estava impregnat de blues, el soul també, bueno, tot aquest tipus

0: desfogados, fafeiros de caixas de mar.
1: Aquest casset va sortir l'any 92, va sortir com a Pep i Joan, Sanites màgiques de la gravació aquesta. Pep i Joan, com sabem, la majoria són dos germans, germans Camps, d'aquí de Ferreries. En Joan, malauradament, ja mos va deixar fa un temps. En Pep era el que cantava, en aquest cas. En Joan era el guitarrista, acompanyat també d'en Pere Marí, que també va agafar la guitarra i també l'harmònica en alguna ocasió. El pianista no el direm perquè era molt flac. I bé, van fer aquesta cançó, que aquesta cançó l'havien cantada ells fa molt d'anys, que la cantaven quan feien alguna actuació amb els grups que fossin, habitualment arrencaven aquest blues, que l'havien extret de tots anys 70, ja rodava el blues aquest per aquí. I l'havien extret d'unes dites populars, d'unes rondades populars, i bueno, ells van afegir una mica, se'ls van adaptar per fer aquesta lletra tan curiosa. El blues, com havien dit, era això, havia sorgit per als Estats Units, i se caracteritza perquè té una estructura normalment, majoritàriament, de 12 compassos, que són repetitius, primera, quarta i quinta, no? Diríem, els que saben d'acabar el tema dels acords, escales pentatòniques, i amb acords, i sobretot aquest sentiment com a melancòlic, i que sol expressar el blues. En aquest cas, el que era la lletra i això, pues, no té sentit en el que dic ara de que és una cosa trista o no trista, bueno. Però bueno, sí que hi ha molt de temes de blues que són així, com a tristors, no? Normalment xerren de sa mort, de sa lluita, de sa resistència, de que jo aguantaré, i no sé què, bueno, tot anava un poc per aquí, no? I llavors, això són estils que han destacat músics com B.B. King, Eric Clapton, i per suposat altres com Muddy Waters. Sobretot guitarristes, eh? El blues ha estat cosa de guitarristes. A part que el piano també pot tenir la seva importància, però els guitarristes són els qui comanden amb el blues i els han de deixar comandar. Llavors, hi ha molts de grups que han fet blues, grups més coneguts i altres no tan coneguts, alguns que s'han dedicat exclusivament a fer blues, i anem a posar un tema d'un grup que es diuen els Buffalos, que sorgia de Passiu Taella, i havia, me sembla que el cantant era argentí, però els músics eren majoritàriament ciutadans, i aquest grup, els Buffalos, fan música blues. I anem a escoltar-ne un. Per qui no sapigués qui eren els Buffalos, doncs aquí estan. Buffalos.

Els Búfalos. Els Búfalos van sortir per la part de Ciutadella. Mm? I el grup aquest, bueno, no sé si van durar molt, però van editar un disc. La guitarra tocava en Toni Torres, l'altra guitarra en Dani Calafat i el bateria era en Joan Martí Ocaña. Joan Martí Ocaña Faner. I el cantant i baixista era en David Vera Silva, que és el que jo me pens que és argentí. No vos ho puc dir ben cert, però crec que és argentí. I va replegar aquí uns quants d'amics ciutadans i van fer aquest discasso de blues en temes propis i ben guapos. Un disco, jo m'agrada molt posar-lo, fer-lo rodar tant en tant. Anem a posar un altre grup que van dedicar també, es van dedicar a fer blues durant una temporada al Manco. Són músics coneguts, Antoni Olmedo, per suposat, tocant el baix, en Jou Vinent, la bateria, i en Pere Marí, la guitarra elèctrica, i l'altre personatge era en Gas Pearson, que era el cantant i era guitarrista també, no? També tocava l'harmònica en Gas. Bé, ells van fer un disc de, pràcticament, eren, hi havia moltes versions, es deien Crapshoe Band, Crapshoe Band, Band era el nom del grup, i van fer quasi tot versions, però van també escriure alguna cançó ells, no? Alguna cançó seva. Hi ha cançons de Beatles, de Lenny Kravitz, de Jimi Hendrix, de Creedence, i anaven cap a la línia aquesta de blues, no? Que ja veureu, la treuen fantàsticament bé, no? Anem a posar un tema que vagin fer ells. El primer que vos han posat avui en Beck Camps, estava cantat en menorquí. Aquests altres, Ciutadellons Búfalos, eren en castellà. Ara ells aquí van escriure i cantaven en anglès. Vos posarem Carry Me Home, que és la cançó que tancava el disco, que era d'en Gas Pearson i d'en Toni Olmedo. La que començava també era dels mateixos. Ells havien compost alguns dels temes. Per aquí n'hi havia una seva, una de coneguda, vull dir, de Beatles o d'algun altre autor, no? I anaven alternant. Posarem Carry Me Home, que és això, la que tancava el disc i que, bueno, vam que trobau de Sketchup Band. Això era del 2010.

Una de les característiques del blues és la slide, diguem, que és mentre toques... No sé, ara jo no som guitarrista, però ara vos intentaré explicar. Els músics ja ho sabeu, els que no sou músics, bueno, ja... més o menys ja ho entendreu, però bueno, anem a explicar-ho. És a dir, quan tu toques una corda de guitarra i amb un objecte dur, tipus a vegades un objecte metàl·lic, com un didal o un plàstic a vegades, el fas patinar damunt la corda després d'haver-la fregada i allò fa un efecte de com una pujada de to, diríem, no? Musicalment seria un glissando, d'una tona, d'una nota a una altra, un glissando, i això és molt habitual, tocar glissandos, és glissando molt habitual del blues, sobretot en la guitarra, però també en l'harmònica fa l'efecte que, no? Allò d'anar patinant d'una nota a l'altra, això és un slide. Aquesta cançó que us he posat, ja heu vist, està ple de slides, no? I és un poc, això... És un punt característic de lo que era el blues, eh? I, bueno. Bé, aquí heu sentit aquest grup que va sonar durant el 2010, que fan blues autèntic. Tots els discs, un disc de blues, han posat aquesta, Scarmy Home, la darrera, però hauria pogut posar qualsevol altra, que tot està més o menys dins la mateixa línia. Anem a posar algun blues en menorquí i, per suposat, no podríem deixar de posar la cançó que van gravar el Fil de Ferro. El Fil de Ferro és un grup ja emblemàtic, ja és històric, és un grup que van tocar per Menorca, per la banda de Migjorn, Mercadal, i van fer un munt de cançons, un grup jove, que es van dir Fil de Ferro i que més endavant, bueno, el que fan aquests grups, van dir Fil de Ferro, després se'n van anar un parell i van dir una altra cosa, van anar canviant, no? Darkness també es van dir. I aquest grup després es van tornar a juntar gràcies a Radio Fars, sobretot, que els va tornar a juntar per fer una actuació del Festival Maquetes, el primer Festival Maquetes que es va fer, i després d'haver fet aquest festival s'ho van passar tan bé que van decidir que havien de gravar un disc, i van gravar un disc amb els temes que ells cantaven fa 20 anys. I 20 anys després van gravar aquest disc, que ara el podem anar posant. I una de les cançons més populars seves era en Beb Chibeca, i era un blues. I anem a posar, per tant, en Beb Chibeca, aquest blues, que aquest sí, és en menorquí. És en menorquí de Mercadal, el Beb Chibeca aquest. Mercadal Migjorn, eh? Està allà enmig. Beb Chibeca, de El Fil de Ferro.

Hem escut de desfil de ferro. Dos marcalancs, un migjorner. Anem bé, va? Sí. Dos marcalancs, un migjorner. I dos ciutadellancs. Vull dir que, bueno, ells fan blues, fan rock. Aquesta cançó, per suposat, ja heu vist que era una versió, una adaptació del famós Johnny B. Good d'en Chuck Berry. Que, bueno, ja més que el blues ja estava dins la línia més de rock, no? Del que va ser el rock clàssic, els inicis del rock allà dins dels anys 60 que va sortir aquest tema i que ells van adaptar, ara gravat de fa ben poquet aquest disc. Anem a una altra banda, un altre apartat de lo que serien set sorpreses per avui, que és hi ha una cantant, també actriu, que si bé va néixer a Terrassa, en molt pocs mesos se'n va venir a viure a Menorca, inclús a moltes... si cercam informació d'ella, és Naquera Altalviniana. Si cercam a vegades informacions, biografies, posa que va néixer a Ló. No va néixer a Ló, però sí que va venir en molt pocs mesos aquí, a Ló, i va viure tota la seva... va créixer aquí, tota la seva joventut, però després se'n va anar a estudiar teatre i a estudiar cant, també. Es va formar en Estrella de Músics i és una apassionada dels blues i fins i tot, fixeu-vos, bueno, ara fa feina com a professora de cant, també, té una veu molt potent, però jo l'havia coneguda sempre com una fantàstica actriu que ha participat en un munt de sèries, en pel·lícules, l'han vist molt en el món dels teatres, esquimosades teatre, doncs, ha actuat moltes vegades a obres que s'han fet per aquí, per Menorca. Però el que no sé si la gent sabia és que també va gravar un disc de blues i bueno, en va gravar un i he pogut gravar més. When I Met the Blues es diu el disc i vos posam un tema de Naquera Alt, aquesta alorenca d'arrel, diríem, que fa un blues espectacular. Va replegar un ranxo de músics ben solvents i va treure cançons com aquesta.

Get Out, Abinyana, sona, aquest disc sona potent, potent, potenta. Un autèntic lliçó de blues, es disc aquest. Me sembla que ella, entre tots els munts d'espectacles que va fent, un dels tants és precisament estar relacionat directament amb el blues i el món de la música i del cant, sobretot, on ella reivindica i fa, bueno, treu a la llum cantants femenines de principis del segle XX que cantaven blues i ella els recorda de qualque manera i, bueno, els fa honor en aquests personatges. Seguim. Anem a posar una cançó que es diu Tramuntana Blues, que va fer Gusano Blues Band, que és un grup que són de la part de Llevant. No us ho puc dir ben certament d'on viu aquest senyor o d'on és, però jo sé que va tenir un bar per la banda del Castell i aquest grup tenen també un CD editat com a Gusano Blues Band, però us posarem un tema que es va incloure amb un disc recopilatori que van editar en Music Box, com sabeu, són de Sant Lluís. Aquest recopilatori incluïa diferents temes de diferents músics, no?, que havien passat per allà, per aquell estudi de gravació, Nona Sound, el local 15, eren grups que havien tocat, els Espina també, van gravar un tema allà. Hi ha aquesta cançó, aquest se nombre 6, que es diu Tramuntana Blues, i que me fa especial ganes posar-vos avui. Me sembla que la qui canta és Neva Pons. Aquí en el disc no surt, però jo diria que és Neva Pons qui canta. I vam fer una cançó espectacular, es diu Tramuntana Blues, i que l'han d'escoltar avui perquè és blues i aquí a Menorca no podem passar sense la tramuntana. Tramuntana Blues, de Gusano Blues Band.

Tramuntana Blues, aquesta cançó des Gusano Blues Band, en sabeu, de Neva Pons. Bé, la llista, com sempre, ja sabeu, me faig una llista grossa, és que veig que m'estic quedant sense temps i me'n queden encara un munt de grups per als quals haguem pogut passar escoltant com fa en blues, però mos quedarem sense programa. Hem posat el que hem pogut, ha sonat el que ha sonat i ja està. Què passaria si s'ajuntassin en Pacific Camps, en Martí Genestà, en Joe Mina? Pues el que passaria seria que farien música com aquesta. Van blues autèntic, van muntar un grup que és de Huchi Guchi Band. Jo crec que tot el que van fer van ser versions. No sé si algun tema seu propi tocaven en directe, és molt possible, però en el disc el que ja són versions. I vam escoltar una versió que van fer de Thrill Is Gone, que jo conec per en B.B. King, i per altres també, però que anem a escoltar la versió que van fer ells. Huchi Guchi

Cuchi Cuchi Band. Ja vau sentir aquest Silly's Gone versionat per ells. Bé, mos han quedat sense temps. Me tenc que despedir. El programa està el tenint llest per avui. Dir-vos, com sempre, perquè és una veritat molt certa, que ha estat un plaer immens poder-vos acompanyar durant aquesta hora de música. Avui, escoltant els blues que han fet un ranxo de menorquins, i m'on queda un altre llistat gros per un altre dia fer un altre programa de blues, si voleu, perquè encara hi queden molts d'altres. Hem escoltat el que han tingut temps i poca cosa mos queda. Res més que deixar-vos amb una cançó sorpresa, com feim cada programa, i que avui, per suposat, també anirà de blues. I ja es pot ser un dia vos direm quin és aquest grup que vos posam ara. Ja està. Res més. Dir-vos que a la propera us tornarem a veure i, per suposat, escoltarem musiqueta. Adeu i que hi hagi molta salut.

0: 1.141 quilòmetres és la distància que hi ha entre Tànger i Tarragona, o entre Tarragona i Tànger. En Karim Kourou va néixer l'any 2000 a Tarragona, fill d'immigrants marroquins arrelats a Catalunya. Tot i així, manté el vincle amb el país d'origen, donat que hi torna un cop l'any. Ens visita avui a Gris Mig i ens interessa preguntar-li sobre si es sent d'un lloc o de l'altre, de tots dos alhora o de caps dels dos. Benvingut, Karim.
1: Moltes gràcies.
2: Què tal, com ha anat aquesta... aterrament a Menorca, que...
1: Està sent molt guai, la veritat. Definitivament, mai havia estat a una illa.
2: Uau!
1: Sí, se m'han ajuntat, aquesta setmana se m'han ajuntat al... He estat a Tenerife per una expo també, i ara també estic aquí. Llavors estic explorant el concepte d'ella, m'està xocant bastant, m'agrada.
0: Doncs, Karim, vas néixer a Tarragona, ets català, et sents marroquí, també, però...
1: És una pregunta difícil, és a dir... Quan neixes a un terreny que no compleix... O sigui, que no és que no compleixi, sinó que és diferent a la teva cultura familiar, et genera aquest xoc, i un fa que es pregunti d'on és, o sigui, es dificulta la generació d'una identitat. Llavors, jo durant molts anys he estat evitant l'etiqueta marroquí fins que vaig començar la meva carrera més artística i tal, on em vaig començar a plantejar d'on soc, realment.
2: Vas al Marroc molt sovint? Abans hem dit un cop a l'any, no sé si és real aquesta xifra, i com te sents quan vas al Marroc? Te resulta fàcil integrar-te? Notes algunes diferències culturals entre tu i els altres o no?
1: Vaig un cop l'any, això sí que és cert, sí, perquè és visita familiar obligada, perquè al final, no vulguis o no, la majoria de la meva família està allà, i si sí, podem mantindre una mica de vincle, doncs quasi que millor. I per altra banda, la manera en la que em sento allà és com que sempre soc de fora. És a dir, o sigui, passa una cosa que quan ets fill d'emigrants és que sempre ets l'altre. O sigui, jo a Espanya sóc el marroquí i al Marroc sóc l'espanyol. Perquè hi ha un... O sigui, no acabes de ser 100% mai res del tot. Llavors, quan estic allà, se'm nota molt, quan parlo àrab i tal, se'm nota l'accent, se'm nota que falta vocabulari... O sigui, jo sempre dic que tinc un nivell d'Arija, que és l'àrab d'allà, del Marroc concretament, que d'un nen de 13 anys. Vull dir, puc mantindre una conversa i puc entendre-ho i tal, però a l'hora de fer expressions més complexes em nota molt. I sí, m'han calat molt ràpid.
0: A mi em passa al Brasil també, que amb una conversa, en el primer moment ja se n'adonen que no soc, o sigui, que no visc a Brasil, sobretot per l'argot, no? Perquè és un llenguatge molt... Callejero,
1: sí,
0: també.
1: Sí, exacte. A mi sembla un munt. De fet, sempre explico que no sé insultar en àrab.
0: Clar, saps? Per exemple, sí.
1: A mi al col·le m'ho preguntaven de si quin... Ja, com deia... Com traduir paraulotes i ja. Coses així, i no era capaç, no tinc ni idea. Hi ha un moment molt interessant quan baixes en cotxe i és quan de sobte comences a sentir interferències a la ràdio, i aquestes interferències són de programes del Marroc. Arriba un moment que arribes al sud d'Espanya i comences a sentir els programes del Marroc de tant en tant interferits entre els 40 principals i coses així, i és molt interessant perquè és com que vas entrant a poc a poc en aquest nou univers, saps? I això m'agrada molt, i trobo que si no hi hagués aquest trajecte no podria experimentar això.

0: ara, el fet migratori, el fet d'aquest trajecte, o sigui, això és una prova de que aquest trajecte no pot passar desapercebut. O sigui, passen tantes persones que fins i tot el propi estat ha de senyalitzar en àrab, perquè hi ha gent que no sap llegir en espanyol.
1: Clar, saps? Perquè està Algeciras en castellà i a sota en
0: àrab. Algeciras en àrab. I això és molt guai, tio. La veritat és que sí, trobo que és molt important.
2: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Estem aquí a la sala multifuncional de les Mercadals, Menorca Dog Fest, i davant nosaltres tenim en Isabel Andrés Portí i en Cristian Pons, i un poc venen a presentar la darrera pel·lícula d'en Isabel, La fibra sensible, que es projecta dimarts, si no m'equivoc. Sí, perdona, s'atracarà. I en aquest cas, a part de ser directora, en Cristian Pons, que és el director del festival, també és coproductor de la pel·lícula. Per tant, té tot el sentit que aquesta pel·lícula es vegi aquí, i és la primera vegada que es projecta a Menorca, i res, mos agradaria que mos expliquéssiu un poc d'on neix aquest projecte, primer de tot, i un poc com va ser la col·laboració amb Esfar, que és una productora menorquina que esperem que tingui molts altres projectes per davant, però aquest és el seu darrer, i mos agradaria saber com va néixer aquesta col·laboració també.
1: Bueno, doncs això parteix d'una experiència personal, d'una vivència personal dolorosa, i de l'anhel de transformar diguéssim una emoció negativa en quelcom més positiu, no? Parteix de que el meu pare es va posar malalt perquè, bueno, a través de la... gràcies a l'amiant, no gràcies, o per desgràcia. I aleshores vaig decidir... Bueno, vam començar a investigar sobre el tema i ens vam adonar que no era una qüestió familiar privada, sinó que era un tema que afectava moltíssima gent. I vaig decidir fer un documental. El que passa que, bueno, d'entrada... és un tema una mica incòmode, no és fàcil... seduir amb aquesta història, i vaig començar amb una productora de Catalunya, però certament com que el punt de partida és la història familiar i la meva família va decidir venir a viure a Menorca fa uns 25 anys, doncs hi ha una part que implica a Menorca, i és aquí on entra a produccions d'Esfar, no? I en el moment de buscar un company de viatge a nivell de producció aquí, jo, bueno, vaig tenir clar, vaig de les productores que hi havia a Menorca, m'agradava la feina que feien d'Esfar, i els hi vam proposar.
0: Que guai. És que a Menorca hi ha molt poques productores, i no n'hi ha gaires que tinguin una mirada cap a aquest tipus de projectes, no? Documental creatiu, d'autor, i Esfar, a part de muntar aquest festival, també produir.
2: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Dog Fest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

amb els peus sanguinosos. M'he aturat un moment i amb el cor destrossat, sanglotant.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps, i en el mes d'abril, la canyafeldera és la reina. La reina de les flors. La canyafeldera, de nom científic Ferula communis, és una herba nativa del Mediterrani. Resulta espectacular per les seves dimensions, i és que pot arribar a superar els 2 metres d'altura. Amb les seves petites però abundants flors agrupades en inflorescències d'un color groc canari, aquesta planta embelleix durant la primavera els nostres camins i marges de camps de conreu. Recorden el fonoll, planta de la mateixa família, les umbel·líferes, però es tracta d'una espècie més robusta i, a més, no és aromàtica. I tampoc és comestible. De fet, resulta tòxica per al bestiar, especialment vaques i cavalls. El seu consum provoca una intoxicació que es coneix amb el nom de ferulisme, en al·lusió en el seu nom científic. Hem d'anar, per tant, alerta de no consumir-la. Quan arriba l'estiu, la canyafeldera es va secant i finalment només hi queda el seu llarg i uge tronxo o canya, d'aquí el seu nom popular. De fet, en castellà es diu canyaeja. Però que se sequi no vol dir que es mori. La seva rabassa es manté viva durant l'època desfavorable, de manera que l'any següent tornarà a brotar i donarà una nova planta. Per qui vos agraden els bolets, sapigueu que les gírgoles que menjam a Menorca surten d'aquestes rabasses. O sigui que la part subterrània de la canyafeldera ve a ser l'aliment de les gírgoles. Per acabar, m'agradaria fer referència a la seva etimologia. La paraula fèrula deriva del llatí ferina, és a dir, ferir. I és que, segons sembla, l'antiguitat, les canyes seques es feien servir per castigar els alumnes que no es portaven bé. Amb el temps, la paraula fèrula ha derivat en altres usos posteriors, com per exemple aquella estructura rígida que s'empra per immobilitzar una part del cos fracturada o luxada a la que convé repòs. També tenim la fèrula papal, el bastó que empra emprat per Sant Pare a les celebracions litúrgiques. Però no fa falta ser el papa per emprar una fèrula. Si vos agrada anar a caminar, basta que teu el tronc sec d'una canyafeldera i el podeu fer servir com a pal per anar a caminar. No hi ha material més resistent i lleuger a la vegada.
0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.

0: Escac i mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: La Lídia ha estat la primera dona que queda campiona de Menorca individual absoluta, vull dir, una altra cosa que no havia passat mai. No havia, va estar a punt de passar a Mònica Grau, que per desgràcia també van intentar doblar i no ha pogut, i que Mònica va ser una gran jugadora també. El que passa és que Mònica ha jugat pocs campionats individuals, no? Realment jo no sé, però molt pocs. Hi va haver un any que justament s'ho va jugar amb en David i en Cubas. I després una altra de sona és que no només en els campionats de Mallorca, sinó en els campionats de Balears per categories, hi ha hagut anys que estan arrasat. Vull dir, una cosa que un campionat de Balears amb els mallorquins era quasi no es podien, era molt difícil, passava de tant en quant, però no gaire, no? Però és que jo record campionats per categoria juvenils que guanyaven de 7 medalles 6 o 7, no? Vull dir, o sigui, de 10, perdó.
2: Jo record que anàvem amb por en els campionats de Balears, sobretot els primers anys, des que va venir David, jo crec que m'ha après a perdre la por, però jo me'n record que anar a un campionat de Balears, jugar contra els mallorquins, sempre te guanyava, anaves amb por. I ara, últimament, els campions de Balears són els menorquins i de l'escola d'en David.
3: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
4: Cada cosa en el seu temps, i insistiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa pels boscos i camps

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit i interromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules nimfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó d'estiu i no passa mai de moda.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

Per tu tan sols, per tu, hermosa nina, d'amor ardent el meu cor sent un goi diví. Que és gran l'estimació que m'indomina, ja ho comprendràs quan estaràs sola amb mi. Ai, sí!

0: Acabam d'escoltar una cançó de Suc i Sopes, del seu tercer disc, Lo mesclat s'embull, publicat el 2026.
1: Ràdio Far presenta Sarrondà, Escabridet.
2: So diu que era una cabra que manava un cabridet menut. Un dia, pasturant, va anar a passar per prop d'una vinya i, quan va veure els rems tan polits que hi havia, li va agafar fam i va entrar. Quan va ser dins, li digué en el cabridet:
3: saps què farem? Tu menja de gran gra i jo menjaré de cingló en cingló, com a més grossa que som.
2: Comencen a fer així, però en els 5 minuts la cabra tingué més gana i li va dir en el cabridet:
3: tu ja pots menjar de cingló en cingló i jo menjaré de rem en rem.
2: Així ho van fer, però tot d'una la cabra torna a dir:
3: saps què? Tu menja de rem en rem i jo menjaré de planta en planta.
2: Quan va estar ben redona, li digué en el cabridet:
3: anem, que ja mos basta.
2: Però el cabridet es va fer de centès i no va voler sortir fins que tingués la panxa ben plena.
3: Mira que ho aniré a dir a l'amo.
2: I va respondre sa mare:
3: idò, ves,
2: li va contestar el petit. Sa cabra, quan veu que de cap de ses maneres el pot fer sortir de sa vinya, el va deixar ja menjant i se'n va anar a donar avís a l'amo i li va dir:
3: l'amo, venc a donar-vos avís que el cabrit no vol sortir de sa vinya fins que no tingui sa panxa ben plena.
2: L'amo, que tenia vessa d'anar-hi, va contestar:
4: jo hi enviaré escà, i aquest prest el farà sortir.
2: Va veure escà i li diu:
4: ca, vés a sa vinya a fer sortir el cabrit, que no vol sortir fins que no tingui sa panxa ben plena.
2: Però escà també va tenir vessa i no es va moure. I l'amo se'n va anar a trobar sa massa i li va dir:
4: massa, vés a pigar en escà, perquè no vol anar a treure el cabrit, que no vol sortir de sa vinya fins que no tingui sa panxa ben plena.
2: Però sa massa tampoc es va moure i l'amo, tot enfadat, se'n va anar al foc i li diu:
4: foc, és a cremar sa massa, que sa massa no vol pigar en escà i escà no vol anar a treure el cabrit, que no vol sortir de sa vinya fins que no tingui sa panxa ben plena.
2: I que me'n direu? Ei, el foc tampoc no es mogué, encara que l'amo l'amenaçàs d'anar a fer acudir s'aigu. Se n'hi va i li diu:
4: aigu, vés a apagar el foc, que el foc no vol anar a cremar sa massa no vol anar a pigar escà, i escà no vol anar a treure el cabrit, que no vol sortir de sa vinya fins que no tingui sa panxa ben plena.
2: I l'aigua tampoc es va moure. L'amo se'n va anar a cercar el bou, el troba i li diu:
4: bou, vés a veure l'aigua, que l'aigua no vol anar a apagar el foc, i el foc no vol anar a cremar sa massa, i sa massa no vol pigar en escà. Escà no vol anar a treure el cabrit, que no vol sortir de sa vinya fins que no tingui sa panxa ben plena.
2: I el bou també va tenir vessa, que no es podia ni borinar, i no hi va anar. I l'amo apuratge del tot, es dirigeix cap a Escarnisser i li diu:
4: Carnisser, vés a escorxar el bou, que el bou no vol anar a veure l'aigua. L'aigua no vol anar a apagar el foc, i el foc no vol cremar la massa, i la massa no vol pigar el ca. El ca no vol anar a treure el cabrit, que no vol sortir de la vinya fins que no tingui la panxa ben plena.
2: I el Carnisser, tot d'un abast a punt, i parteix cap a escorxar el bou. I el bou, quan el veu, se'n va a veure l'aigua. I l'aigua de veres apaga el foc. I el foc, de pressa, crema la massa. I la massa, corrent-se pigant el ca. I el ca, com un quet, se'n va a la vinya. Però ja no hi va trobar el cabrit, perquè ja havia fuit ben atapit de rem. Per això, fora vessa.

0: Aquí estem amb Xafogó, amb dos dels seus membres, en Joel i na Iraia. Benvinguts, gràcies per ser en aquest programa de Ràdio Far. Vos explicava antes, i també ens hi compten els oients, que tenim podcast a la web, per xarxa, estem a Ràdio Far, estem per tot, i també tenim una FM que no me la sé, però la posaré perquè la tinc memoritzada en el cotxe, no sé quin nombre és, però també podeu escoltar Ràdio Far, que posa música menorquina de tot tipus, i ho podeu escoltar per la ràdio on sigui. Jo no me'n recordo el nombre, però ho posaré baix. Xafogó, hem escoltat aquest tema Fornells, que és un tema, com el definiríeu? De què va aquest tema? Va.
1: Però al final tracta de nosaltres, de pues el que són els menorquins de Menorca per estiu, ganes, pues això, ganes de festa, platja, i... Sí, això...
0: un tema estiuenc, sí.
1: Exacte.
0: Fantàstic. I res, volia saber tots dos com començau. Jo sé que en Joel toques trombó, va començar amb un instrument, va començar a cantar directament. Com començau a agradar vos la música? Hi ha qualsevol moment definitori així peliculero o no?
1: Individual o com a grup?
0: Individual, després anem al grup.
1: Bé, pues, al final això, pues, de petit comença amb la música, tal, després dius, hòstia, que a lo millor... Cantar no serveix per cantar només en els sopars familiars. A lo millor serveix per alguna cosa més. A lo millor puc aprofitar. Pues te fiques a classes, tal, no sé què, i al final, pues mira, quan te dones compte estàs a un conservatori...
0: Ja. Liant tots els capvespres, allà, fins a escales amunt i avall. I en el cas...
2: Jo, pues igual, que canto així de petita... Uh-huh. La meva família sempre ha estat supermusical. O sigui... hi ha hagut música sempre, i això, que t'ajuntes amb gent i dius, pues, a lo millor sí que serveixes per alguna cosa més que pots aguinar el dos de nou. I, pues, res, pues, t'ajuntes amb gent que t'omple, te motiva i, pues, acabes a una banda.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Amics, amigues, ja hi tornem a ser. Un altre programa de la Gramola, i en aquest cas farem un recorregut per alguns dels saxofonistes de Menorca. Saxofonistes clàssics, altres de jazz, joves, vells, de Ciutadella, de Migjorn, del Castell o de Mó. Músics que bufen i que mos regalen música amb el saxo. Diferents maneres de fer música, però sempre amb les ganes de fer-mos emocionar amb les seves melodies. I és que, amics, en tenim de molt bons aquí, en tenim de molt bons.
2: La Gramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.
1: A un punt indeterminat dins de l'infinit aquàtic, els corrents que va

0: Aquest ha estat un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.
1: Desperta, sona el timbre, no te'n fies de sa teua sombra. Estem preparant una altra bomba, tancats a sa ànima fosca, entretens fum d'incens, caixes i bombes.

0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

truques i ja t'obre l'anfitrió. Sents l'aroma des del rebedor. Amb el primer plat tu no n'has deixat ni rastre, penses que has de ser educat. Però és que el segon s'ha convertit en un desastre, has llegit.

Ells no saben que el dolç et fascina. Treuen una tarta que et diu vine. Després ve la son, és aquella son que et guanya quan els ulls se't tanquen sols. Vius entre dos mons, no saps si estàs al sobre.

0: Bé, Joan, què en penses d'aquest llibre justament enguany que fa 25 anys que el vas publicar?
1: Vull dir que és una novel·la que aguanta, no? Vull dir que jo sempre dic que només hi ha un crític literari, no? I que el crític literari és el temps, no? I el mateix autor, a vegades, encara que una obra hagi, en el present hagi estat molt, molt ben considerada, ell mateix, quan llegeix aquesta obra, al cap de 25 anys, s'adona si s'aguanta o no s'aguanta, no? El laberint de les girafes, molts de lectors, fins i tot encara Manuel, era un altre dia seré del poble de Ferreries, em va dir que era la tercera vegada que llegia El laberint de les girafes, no? Vull dir que és un llibre que s'aguanta, que sempre acompanya i del qual estic molt, molt satisfet.
0: Molt bé, començarem parlant pel títol de l'obra, que és metafòric, i bé, al llarg de les 307 pàgines que conformen el volum, no, de fet no trobem cap referència ni als laberints ni a les girafes, tot i que la idea de construcció dins de la qual els animals de coll llarg, tot i estar perduts i no conèixer-ne la sortida, poden veure que hi ha més enllà dels murs, lliga la temàtica de l'obra. La memòria i també la construcció de la identitat. De fet, a partir de la pèrdua d'aquesta memòria que pateix el protagonista, Eduard Pelegrí, associada a la malaltia de l'Alzheimer, la novel·la esdevé, a través de 7 llargs capítols i un epíleg, un recorregut laberíntic a través del temps de la memòria, en un intent de reconstruir la història de 7 generacions d'una família ubicada a la geografia mítica de Morella, i de retruc també a Sant Blancat i altres indrets a l'illa de Tabarca, molt semblants, per cert, a Cala Galdana, a Ferreries i a Menorca, en un moment en què una nova era, eufemísticament anomenada de progrés, que hem escoltat aquí simbolitzada per l'asfaltat dels carrers, que és la del turisme i la destrucció del territori, és a punt d'esbocar un món que només el record del qual podrà ser testimoni. Som, Joan, girafes dins del laberint. Quin paper juga la memòria, la seva pervivència en aquesta novel·la?
1: Sí, aquest títol està lligat a una anècdota. Jo ja havia entregat la novel·la, ja havia de publicar la novel·la a Proa i l'editora Nisidor Cònsul, i teníem un amic en comú, Jordi Puntí, i l'Isidor Cònsul va consultar en Jordi Puntí aquest títol, què li semblava. I en Jordi Puntí va trobar que els ecos... que el títol que jo li havia entregat a l'Isidor Cònsul era Els ecos de l'horitzó, no? Que és un capítol de la novel·la. No? I jo em semblava que Els ecos de l'horitzó en els illencs és una mica com la memòria, no? I que la memòria aquesta que es va diluint, i que ens arriba com un eco a través de l'horitzó. I en Jordi Puntí va trobar que els ecos de l'horitzó no funcionaven, no? Que no trobava que fos una paraula prou catalana perquè funcionés. No? I en Isidor Cònsul em va dir, has de fer un títol nou i la novel·la surt d'aquí, o entra en impremta d'aquí una setmana. I no sé per què em vaig pensar en una altra analogia de la part de la memòria, que és unes girafes trescant dins un laberint. A Barcelona hi ha el laberint d'Horta, que hi anava molt en aquella època, trescant dins un laberint i veient la realitat que els humans que trescant dins aquest laberint no poden veure, no? I me va semblar, jo li vaig dir, El laberint de les girafes. Bueno, i va quedar entusiasmat, també ho van comentar amb en Jordi Puntí, que també som molt amic, i va dir, és un títol inèdit, fantàstic, vull dir, ningú te'l copiarà, vull dir que no... això, i va acabar amb El laberint de les girafes. I ja se'm pot incidint en aquesta idea de fer una analogia de sa memòria, no? Vull dir que... Els ecos de l'horitzó era una analogia de la memòria, el laberint de les girafes també, i la malaltia d'Alzheimer és no una analogia, sinó una realitat de la pèrdua de la memòria, que era el tema que m'interessava.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Cares a mig de l'aigua, de Janet Frame, és una novel·la duríssima per sa temàtica, però magistral en sa forma. I és d'aquells llibres que jo tenc dins sa memòria i crec que m'acompanyarà. M'acompanyarà molts anys més. Publicada originalment el 1961, aquesta obra neix arran de l'experiència vital de l'autora. Janet Frame la va començar a escriure per recomanació del seu psiquiatre, que li va demanar que escrigués unes memòries del seu pas per diversos hospitals mentals a Nova Zelanda. Era per curar una ferida. Però ben prest ella diu que el relat se li va desbordar i va entrar de ple en sa ficció. I d'aquí en va sortir una obra literària com una catedral.

La protagonista és Istina Mavet, una jove ingressada en un hospital psiquiàtric. El motiu de l'ingrés acaba sent gairebé irrellevant, perquè una vegada dins, Istina deixa de ser una persona. Perd els drets, la dignitat i la identitat. Allà dins, els metges i les infermeres la tracten com a nombres, com a animals, i no tenen ni rastre d'empatia per elles. El llibre retrata d'una manera que, sincerament, escarrufa bastant, com era ser una dona amb una malaltia mental en els anys 60. Aïllament, maltracte físic, maltracte emocional, abandonament també per part de les institucions, molts de deliris induïts per els medicaments, perquè anaven supermedicades tot el dia, i la por constant que tenen en els electroxocs i, sobretot, el més greu de tot, que era la lobotomia, que els aterrava. Elles tenien molta por d'acabar lobotomitzades, perquè, per desgràcia, era una pràctica molt freqüent quan no sabien com curar aquella persona. Per sort, l'autora va poder sobreviure a les seues duríssimes experiències d'ingressada en hospitals psiquiàtrics i va aprofitar-les per escriure aquesta meravellosa novel·la, que ara ja la podem llegir com un clàssic inoblidable de la literatura anglosaxona del segle XX. Doris Lessing diu de Janet Frame: quina dona tan extraordinària, per haver superat els obstacles que va superar i haver sabut donar-los tan venús a la seva obra, d'una manera tan original. La teniu disponible en català a l'editorial Trotalibros, que la va publicar el 2022 amb una traducció de Xavier Pàmies, veritat que una traducció que m'agrada bastant i que crec que li fa plena justícia a aquesta autora tan única. Com us deia, és una lectura que pot ser complicada, potser no l'agafeu en moments que tingueu poc ànim, perquè és una lectura dureta, però crec que és molt necessària i espero que us atrevigueu, perquè segur que us ajudarà a reflexionar sobre les malalties mentals i el seu estigma i tractament social, sobretot en el passat.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far. A continuació, una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sabeu d'Espoble, gravat el 2016.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a belles melodies, terribles històries, amb el vostre presentador preferit de podcasts musicals mundials, en Pedro, a Radio Far. De nou, estic molt content de com està funcionant aquest podcast, com esteu participant, diguem, m'esteu dient sempre cosetes. Veig que no són l'únic fricarro que hi ha per aquí. Vull dir que gràcies, gràcies, gràcies. I anem a escoltar una tonteria abans de posar-nos en matèria. Avui xerrem de nihilisme, però abans de començar vull posar un tema de Marc Ribot i los cubanos postizos. Marc Ribot and the Prosthetic Cubans. Es fan dir també, Marc Ribot és un tio, un guitarrista que sembla que tingui, que sembla que sigui ciutadellenc, però és de Nova York. Conegut per tocar amb grans lumbrers, entre ells el meu estimat Tom Waits, que sempre us posa alguna coseta, i pensar també de posar Tom Waits avui et diu una altra cosa. Té un disc com aquests cubanos postizos que es diu Muy Divertido, on tenim una cançó que es diu Les Lomas de New Jersey, que té traducció instantània. La cançó està en castellà, i perquè els gringos de Nova York entenguin d'acabar la cançó, pues té traducció simultània. Vull dir que he pensat que és molt adient per aquest podcast, així que anem a escoltar un pot de música cubana de primera qualitat, Les Lomas de New Jersey.

L'Homes de New Jersey, The Girls of New Jersey, aquest tema del Mark Ribot, un superguitarrista i molt recuperables els dos discos que té amb aquests cubanos postizos, amb aquests prosthetic cubans, no sé, molt bonica, molt guai, i molt divertida, és veritat, com dius el mateix títol del disco. Res, i anem ja a entrar en vereda, anem a escoltar un poc de cançons un poc nihilistes, un poc així, ai, que mal todo, i bueno, un grup que són l'Alegría de la Huerta, i tothom ho sap, són The Smiths, liderats per Spesson Ajazo Morrissey, i potser el tema més famós que tenen és aquest There is a Light That Never Goes Out, un tema molt mític, molt escoltat, però que potser no han prestat atenció a el que Seriat realment diu, que diu qualque barbaritat. Anem a escoltar una mica i seguim xerrant.

pues, una cançó de pop vuitantero, de post-punk, d'aquesta música fosca, així, pues, oh, de xavals que vesteixen de negre i que no tenen molt d'amics, com en Morrissey, i una lletra, pues, que amaga un cert sentit. Aquest tema estava inclòs en el seu, no sé si és el segon disc o seu, el tercer, de The Queen is Dead, del 1986. És el tercer disco de The Smiths, aquest de Queen is Dead. Potser és que està considerat el millor. Jo no som moltíssim fan de The Smiths, qualsevol que m'ho conegui ho sap, però bueno, tenen molt de valor, tenen algunes coses que estan molt guai en aquesta època. Se m'han anat molt les guitarres d'en Johnny Marr, es diu, el guitarrista? Sí, no? Ara, Johnny Marr, correcte, sí. I res, un tema, pues, que val la pena que escoltem, perquè és que quan ja fa temps el vaig substituir un col·lega a un concert, vaig cantar aquesta cançó, i quan vaig veure-se va ser com, ostres, esto què és? Vull dir que anem a les gustats d'escoltar aquesta cançó des del començament, i vaig traduint la lletra.

Demà sortir avui vespre, on hi hagi música, hi hagi gent, i la gent sigui jove i estiguin vives. Tenia 20 i pocs quan va escriure Son Morrissey, però ja sentia, era una alma vieja.

conduint en el teu cotxe, no vull, no vull tornar a anar a casa mai més, perquè ja no tenc casa. Vull dir que la foto t'has quedat a casa o s'ha escapat o alguna cosa dolenta ha fet un policia nostre.

reincidint el mateix, no? Anem a sortir avui perquè vull veure la gent, vull veure llums, vull veure vida, patapim, patapam, conduint en el teu cotxe, per favor, no me deixis a casa, perquè ja no es canvia per la seva casa i ja no som benvingut. Vull dir, algo ha passat a Cap Morrissey que ja no el deixen tornar. I res, i ara ve el girito.

I si un autobús d'aquests de dos pisos, tan britànic, s'estrella contra nosaltres, morir al teu costat seria una forma tan celestial de morir.

I si un camió de 10 tonelades mos mata tots dos, em moria al teu costat, pues el plaer, el privilegi seria meu. Per tant, bueno, aquest rotllo tan existencialista, tant així... bueno, no, que no importa res més que se mori, estic tan enamorat que ja em voldria morir ja en tus braços, algun rotllo d'aquests. Un poc com, bueno, com el pobre lot de Kiss la setmana passada, pues, també tenim un accident de tràfic aquí, ficat dins una cançó que potser no mos sonava així. Anem a sentir una mica més.

I en el fosc pas subterrani vaig pensar, oh Déu, finalment tenia la meva oportunitat. Però llavors una estranya por se va apoderar de jo i no vaig poder preguntar. Potser podia fer fer un avançament cap a aquesta persona, tirar-s'hi damunt i menjar-li sa boca, però al final, com diu aquell, li falta gol en Morrissey i no va tenir valor de donar aquesta passa.

Tu mateix, no? Anem a sortir, tu llavors sigui, m'és ben igual, he conduït en el teu cotxe, no me duguis a casa, perquè ja no tenc casa, ja no tenc casa, ja no tenc casa. Vull dir que, insisteix bastant, és que ja no té on anar, no? Per tant, més val que vengui un bus i mos mati, que no m'ha de tornar a casa. Ai, Morrissey meu.

I si un no té gust de dos pisos, estrella cap d'un altres, morir al teu costat seria una manera tan heavenly, tan celestial de morir. I si un camió de 10 tonelades vos mata tots dos, morir al teu costat, es plaer seria, es plaer és privilegi, seria meu. Bé, ja la dos.

I aquí és final del tema, amb la frase que dona el títol, ja, there is a light that never goes out, hi ha una llum que mai s'apaga, que no té gaire a veure amb tot el que més, perquè la veritat és que, no sé, si hi ha una llum que mai s'apaga, pues és algo com s'amor o se fa o alguna cosa així, i no té molt a veure amb el missatge de la resta de la cançó, o són joques, o un poc simple i no el puc veure, però ara em sembla que no té gaire més de molt de sentit la frase aquesta aquí, o sí, no? Vull dir, no sé, fins i tot després de mostres que eren estimant, o com una cosa d'aquestes molt d'adolescent torturat, però bueno, aquí aquesta lletra un poc amb significat amagat, que potser no sabíeu que anava d'aquestes coses, i res, hem acabat d'escoltar aquest There's a Light That Never Goes Out i passam a la següent.

Bien, doncs pues fins aquí un poc aquest hitazo dels 80 amb un rotllo bastant existencialista, nihilista, no sé exactament com definir-ho, però bueno, de mal rotllo fort, com en Nick Cave l'altre dia. I seguim amb un hitazo dels anys 90, una cançó que si tens la meva edat pues segur que vas escoltar molt, fins a la nàusea segurament, una cançó del 97, d'un grup que es de Hanson. Hanson era un grup de tres germans, em sembla que era el germà inclusiu o alguna cosa així, tots en cavalls rojos i llargs i molt guapos i molt joves, perquè eren uns niñatos, i les tocaven en un grup de rock, era tot com molt guai, i el seu single era aquest Mbop.

Vull arribar a la tornada d'aquesta cançó que segur que recordau i segur que ho escoltat moltíssim durant un estiu o dos, que estava un poc per tot aquesta cançó, ja me'n recordo molt, i me'n recordo que si jo començava a tocar la guitarra i em fotia molta ràbia que ja tinguessin hits i jo encara estigués allà intentant veure com era la major i el mi major. Però bueno, un tema molt, que va sonar moltíssim, programes com Sputnik i aquest tipus de coses, i un tema pues, que amaga també una lletra un poc anys 90, no? Un poc malrotllera també, no sé, no t'esperaves que fos, saps? Que quan m'estava preparant aquest pot, ja va ser que vaig fer algunes cerques de cançons pop així amb lletres un poc fosques, i una de les primeres que sortia d'aquest un pop i vaig flipar. I sí, efectivament, no te pensis tu que té molta alegria de la vuelta aquesta cançó. Anem a escoltar-la des començament i a veure què pot semblar.

Tens tantes relacions en aquesta vida, només una o dues duraran, passes per tot el dolor i per tota la lluita, llavors es donen l'esquena i se va molt ràpid. Vaig dir, mira, qui ha escrit aquesta cançó? Efectivament, l'han escrit ells, en teoria. Isaac Hanson, Taylor Hanson i Isaac Hanson, que cap dels tres era major d'edat en aquesta època i ja escrivien aquestes lletres tan, tan pessimistes. No sé jo si venia a escriure aquesta cançó. Està prohibida per els Dust Brothers, aquesta cançó, uns tios que quan tenen els anys 90 el que tocaven ho convertien en mort. Però, no sé, ostres, quina lletra més xunga per fer quan tens 16 anys.

Així que aguanten, perquè realment se preocupen, al final seran els únics que quedaran. Però quan t'ho facis bé i comencin a perdre cabells, ja tenim referència a Calvo, ja bastants Hanson aquests, no m'agradava gaire. Quan tornis bé i comencis a perdre cabells, em pots dir en aquí li importarà, em pots dir en aquí li importarà, who will care? I després ve l'estribillo que et sense lletra.

Després d'aquesta estribillo d'un bop-bop, la següent estrofa diu: planta una llavor, planta una flor, planta una rosa, pots plantar qualsevol d'aquestes coses. Mira, i m'ha sortit una rima sense pensar, en la traducció simultània. Segueix plantant per saber quina d'elles creix. És un secret que ningú sap, és un secret que ningú sap. Bueno, pues una... El que te deia un poc de forma literal, ara te diu en forma de metàfora.

En un bop se n'ha anat, en un bop ja no estan aquí. En un bop se n'ha anat, en un bop no estan aquí. Fins que perds els cavalls, però no t'importa. No sé jo si aquí està mal escrita la lletra o aquí vol dir perdes cap, perquè pot ser que també digui això, hi ha gent que traduï malament la lletra, però no sé quina mania treure que perdes cavalls, els lots aquests, però bueno, no sé. I res, xicos, ja ho tindríem, eh? Vull dir, fins al final, tot és un bo per amunt, un bo per avall, me sembla. Abans hi ha més lletra?

I bueno, aquí va repetint aquest fuck emotiu de m'ho pots dir? No, perquè no ho saps. M'ho pots dir? Dius que sí, però no ho saps. Serà una margarida, una rosa? Serà una flor? Quina casta de flor creixerà? M'ho pots dir? M'ho pots dir, però no ho saps. Bueno, aquest tipus de repeticions del mateix tema, i un va per amunt i un va per avall, i ja s'acabaria la cançó. Jo vos deixo amb aquesta cançó que he sentit milions de vegades, i no te'n necessito sentir una altra vegada més. Me'n vaig a fer una cosa important que he de fer, i vos deixo amb aquest un bon fins al final. Jo sou en Pedro, les belles melodies, terribles històries de Ràdio Far, espero que vos hagi agradat i mos escoltam molt prest. Fins una altra.

El 2018, l'artista Shanti va publicar l'àlbum Primer Viatge. A continuació, escoltareu la cançó Crit de Nostàlgia.

granos de terra ni d'asfalt. Ni de graves ni dels còdols

us agradava prendre saire. No existia Superman, ni en MacGyver ni el hombre araña. I encara puc recordar els puestos on me jugàvem.

0: A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.
1: Formigues que corren dins un caos vegetal, se'n miren, s'angoixen, l'imperi arriba al seu final.

0: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: Un, dos, un, dos, tres.

quan jo era un fiet, l'havia endut a passejar i agafats de sa mà, mirant el cel,

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Bé, Joan, què en penses d'aquest llibre justament enguany que fa 25 anys que el vas publicar?
1: Vull dir que és una novel·la que aguanta, no? Vull dir que jo sempre dic que només hi ha un crític literari, no? I que el crític literari és el temps, no? I el mateix autor, a vegades, encara que una obra hagi, en el present hagi estat molt, molt ben considerada, ell mateix, quan llegeix aquesta obra, al cap de 25 anys, s'adona si s'aguanta o no s'aguanta, no? El laberint de les girafes, molts dels lectors, fins i tot encara Manuel, que era un altre dia seré del poble de Ferreries, em va dir que era la tercera vegada que llegia El laberint de les girafes, no? Vull dir que és un llibre que s'aguanta, que sempre acompanya i del qual estic molt, molt satisfet.
0: Molt bé, començarem parlant pel títol de l'obra, que és metafòric, i bé, al llarg de les 307 pàgines que conformen el volum, no, de fet no trobem cap referència ni als laberints ni a les girafes, tot i que la idea de construcció dins de la qual els animals de coll llarg, tot i estar perduts i no conèixer-ne la sortida, poden veure que hi ha més enllà dels murs, lliga la temàtica de l'obra. La memòria i també la construcció de la identitat. De fet, a partir de la pèrdua d'aquesta memòria que pateix el protagonista, Eduard Pelegrí, associada a la malaltia de l'Alzheimer, la novel·la esdevé, a través de 7 llargs capítols i un epíleg, un recorregut laberíntic a través del temps de la memòria, en un intent de reconstruir la història de 7 generacions d'una família ubicada a la geografia mítica de Morella, i de retruc també a Sant Blancat i altres indrets a l'illa de Tabarca, molt semblants, per cert, a Cala Galdana, a Ferreries i a Menorca, en un moment en què una nova era, eufemísticament anomenada de progrés, que hem escoltat aquí simbolitzada per l'asfaltat dels carrers, que és la del turisme i la destrucció del territori, és a punt d'esbocar un món que només el record del qual podrà ser testimoni. Som, Joan, girafes dins del laberint. Quin paper juga la memòria, la seva pervivència en aquesta novel·la?
1: Sí, aquest títol està lligat a una anècdota. Jo ja havia entregat la novel·la, ja havia de publicar la novel·la a Proa i l'editor de Nici del Cònsul, i teníem un amic en comú, Jordi Puntí, i en Nici del Cònsul va consultar en Jordi Puntí de aquest títol, de què li semblava. I en Jordi Puntí va trobar que els ecos... que el títol que jo li havia entregat a Nici del Cònsul era Els ecos de l'horitzó, no? Que és un capítol de la novel·la. No? I jo em semblava que Els ecos de l'horitzó en els illencs és una mica com la memòria, no? I que la memòria aquesta que es va diluint, i que ens arriba com un eco a través de l'horitzó. I en Jordi Puntí va trobar que els ecos de l'horitzó no funcionaven, no? Que no trobava que fos una paraula prou catalana perquè funcionés. No? I en Isidre Cònsul me va dir, has de fer un títol nou i la novel·la surt d'aquí, o entra en impremta d'aquí una setmana. I no sé per què em vaig pensar en una altra analogia de la pèrdua de la memòria, que és unes girafes trescant dins un laberint. A Barcelona hi ha el laberint d'Horta, que hi anava molt en aquella època, trescant dins un laberint i veient la realitat que els humans que trescant dins aquest laberint no poden veure, no? I me va semblar, jo li vaig dir, El laberint de les girafes. Bueno, i va quedar entusiasmat, també ho van comentar amb en Jordi Puntí, que també és un molt amic, i va dir, és un títol inèdit, fantàstic, vull dir, ningú te'l copiarà, vull dir que no... això, i va acabar amb El laberint de les girafes. I ja se'm vas incidint en aquesta idea de fer una analogia de sa memòria, no? Vull dir que... Els ecos de l'horitzó era una analogia de la memòria, el laberint de les girafes també, i la malaltia d'Alzheimer és una, no una analogia, sinó una realitat de la pèrdua de la memòria, que era el tema que m'interessava.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Cares a mig de l'aigua, de Janet Frame, és una novel·la duríssima per sa temàtica, però magistral en sa forma. I és d'aquests llibres que jo tenc dins sa memòria i crec que m'acompanyarà. M'acompanyarà molts anys més. Publicada originalment el 1961, aquesta obra neix arran de l'experiència vital de l'autora. Janet Frame la va començar a escriure per recomanació del seu psiquiatre, que li va demanar que escrigués unes memòries del seu pas per diversos hospitals mentals a Nova Zelanda. Era per curar una ferida. Però ben prest ella diu que el relat se li va desbordar i va entrar de ple en sa ficció. I d'aquí en va sortir una obra literària com una catedral. El que fa que Cares a mig de l'aigua sigui una novel·la tan poderosa no és només el que explica, sinó per jo com ho explica. L'estil de Janet Frame és com a fragmentari, poètic, no sé, per jo és molt original. O sigui, tal vegada de qualque moment podeu trobar que és una lectura exigent, però jo crec que val la pena entrar-hi perquè, o sigui, qualque moment a vegades no acabes d'entendre què està passant, però jo crec que es bo deixat s'endur perquè la trobareu preciosa. La protagonista és Istina Mavet, una jove ingressada en un hospital psiquiàtric. El motiu de l'ingrés acaba sent gairebé irrellevant, perquè una vegada dins, Istina deixa de ser una persona. Perd els drets, la dignitat i la identitat. Allà dins, els metges i les infermeres la tracten com a nombres, com a animals, i no tenen ni rastre d'empatia per elles. El llibre retrata d'una manera que, sincerament, escarrufa bastant, com era ser una dona amb una malaltia mental en els anys 60. Aïllament, maltracte físic, maltracte emocional, abandonament també per part de les institucions, molts de deliris induïts per els medicaments, perquè anaven supermedicades tot el dia, i la por constant que tenen en els electroxocs i sobretot el més greu de tot, que era la lobotomia, que els aterrava. Elles tenien molta por d'acabar lobotomitzades, perquè, per desgràcia, era una pràctica molt freqüent quan no sabien com curar aquella persona. Per sort, l'autora va poder sobreviure a les seues duríssimes experiències ingressada en hospitals psiquiàtrics i va aprofitar-les per escriure aquesta meravellosa novel·la, que ara ja la podem llegir com un clàssic inoblidable de la literatura anglosaxona del segle XX. Doris Lessing diu de Janet Frame: quina dona tan extraordinària! Per haver superat els obstacles que va superar i haver sabut donar-los tan venuts a la seva obra, d'una manera tan original. La teniu disponible en català a l'editorial Trota Libros, que la va publicar el 2022 amb una traducció de Xavier Pàmies, la veritat que una traducció que m'agrada bastant i que crec que li fa plena justícia en aquesta autora tan única. Com us deia, és una lectura que pot ser complicada, potser no l'agafeu en moments que tingueu poc ànim, perquè és una lectura dureta, però crec que és molt necessària i espero que us atrevigueu, perquè segur que us ajudarà a reflexionar sobre

Migjorn, a pesar de no tenir ajuntament, era un poble que, amb una personalitat molt definida. No sé com t'ho explicaria, però el Migjorn tenia el seu color, per dir-ho de qualque manera. No? Ens definíem de la resta. No? És una gent constant, molt unida quan hi ha qualque cosa que perquè lluitar, i una gent noble, diria jo, encara que quan s'enfada es pot de cuidar-ho. Sí. Però no hi ha dubte que Migjorn tenia la seva personalitat abans de no tenir juntament. Sí. Tal vegada ara estigui més diluït perquè ha vingut molta gent de fora i ara ja no és tan peculiar com era abans. Ara està més mesclada la cosa. Llavors, Migjorn tenia el seu caràcter, no hi ha dubte. El caràcter migjorner, sí. Ha existit, existeix.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: Podríem parlar de nou de la colonització que hem viscut durant més de 300 anys. Rubianes, digue'ls-hi-ho.
2: A mi la unitat d'Espanya me suda la polla por delante.
1: Però nosaltres també colonitzem, excloem o abusem del nostre poder com a persones blanques? La resposta és sí.
3: Molts cops ens autodominem com un poble solidari. Fem referència al nostre agermanament amb el Sàhara, Kurdistan o Palestina. Abanderem la solidaritat internacional dels brigadistes quan necessitàvem ajuda davant l'amenaça feixista o quan d'altres n'han necessitat i hem baixat en massa el País Valencià a treure fang. Fardant de l'increïble i viu moviment associacionista i identitats que han teixit una xarxa forta i de suport mutu. O, si som més convergents associates, parlem de la Marató de Catalunya, com l'acte de solidaritat de l'any on posar-hi 10 aurillos per sentir-nos solidaris.
4: És gravíssim!
3: No ens malinterpreteu, no creiem que estiguin malament en si mateixos actes com els de la Marató, però és un fet que si la riquesa del món es fos repartida de forma justa, molt probablement no serien necessaris aquest tipus d'esdeveniments tan espectaculars.
1: Però tots sabem que la contradicció i l'hipocresia també forma part de nosaltres. I sense desmereixer totes les gestes increïbles que hem fet i creat com a nació, cal que posem focus en alguns aspectes als quals hauríem d'aprendre, reflexionar i reparar. Avui, parlant de fronteres en l'àmbit cultural, volem posar sobre la taula reflexions sobre qui deixem fora de la nostra cultura. I ens volem fotre canya nosaltres mateixos com a blanquets que hem d'adquirir més perspectiva antiracista i deixar d'idealitzar les habaneres, que, bueno, que molen, però alhora no.
3: Ja, bueno, i de fet, sobretot després de conèixer les últimes notícies sobre l'autor del meu avi, que dona una mica de mal rotllet. Però bé, no entrarem en això ara, no?
1: No, vinga, tirem. El que ens diu la diputada catalana Najat és això.
5: Han sigut moltes vegades, però com tens tan interioritzat que forma part de la teva vida, ho normalitzes. Jo no dic que Catalunya és un país racista, però sí que negar que existeix el racisme seria hipòcrita.
1: I és que innegablement hem sigut educades en una cultura que té el racisme immers. I dades com l'informe anual Invisibles de les companyes de Sos Racisme ens mostren que hem de reflexionar i ens hem de responsabilitzar més sobre aquesta temàtica que hem deixat bastant de banda.
3: De fet, l'informe ens dona dades tan escandaloses com que el 23,8% dels casos de discriminació racista a Catalunya es donen l'accés a drets socials. O que també els discursos d'odi han augmentat en un 100% i que la majoria han sigut difusos per polítics i mitjans de comunicació. També que el 61% de situacions de racisme no s'arriben a denunciar. I és que el racisme es troba en tots els àmbits. L'educació, la salut, l'habitatge o els serveis socials i, òbviament, també en l'àmbit cultural.
0: Ressona, el podcast

Transfronterer, impulsat per Ràdio Far, Podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i Podcast.cat.

0: Springsteen amb Xafogó, amb dos dels seus membres, en Joel i na Iraia. Benvinguts, gràcies per ser en aquest programa de Ràdio Far. Vos explicava antes, i vosaltres també ens hi compten els oients, que tenim podcast a la web, per xarxes, estem a Ràdio Far, estem per tot, i també tenim una FM que no me la sé, però la posaré perquè la tinc memoritzada en el cotxe, no sé quin nombre és, però també podeu escoltar Ràdio Far, que ha posat música menorquina de tot tipus, i ho podeu escoltar per la ràdio on sigui. Jo no me'n recordo el nombre, però ho posaré baix. Xafogó, hem escoltat aquest tema Fornells, que és un tema, com el definiríeu? De què va aquest tema? Vam.
1: Però al final tracta de nosaltres, de pues, el que són els menorquins de Menorca per estiu, ganes, pues, això, ganes de festa, platja, i sí, això.
0: Un tema estiuenc, sí.
1: Exacte.
0: Fantàstic. I res, volia saber tots dos com començau. Jo sé que en Joel toques trombó, va començar amb un instrument, va començar a cantar directament. Com començau a agradar-vos la música? Hi ha qualsevol moment definitori així pel·liculero o no?
1: Individual o com a grup?
0: Individual, després anem en el grup.
1: Bé, pues, al final això, pues, de petit comences amb la música, tal, després dius, hòstia, que a lo millor cantar no serveix per cantar només en els sopars familiars. A lo millor serveix per alguna cosa més. A lo millor puc aprofitar. Pues te fiques a classes, tal, no sé què, i al final, pues, mira, quan te dones compte, estàs a un conservatori
0: ja. Liant tots els capvespres. Exacte. Allà, fins que acabes amunt i avall. I en el cas...
2: Jo, pues, igual, que cantes així de petita, la meva família sempre ha estat super musical. O sigui, hi ha hagut música sempre, i això, que t'ajuntes amb gent i dius, pues, a lo millor sí que serveixes per algo més que pensar guinaldos de nada. I, pues, res, pues, t'ajuntes amb gent que te motiva i, pues, acabes a una banda.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Amics, amigues, ja hi tornem a ser. Un altre programa de la Gramola, i en aquest cas farem un recorregut per alguns dels saxofonistes de Menorca. Saxofonistes clàssics, altres de jazz, joves, vells, de Ciutadella, de Mitjorn, de Castell o de Mó. Músics que bufen i que mos regalen música amb el saxo. Diferents maneres de fer música, però sempre amb les ganes de fer-mos emocionar amb les seves melodies. I és que, amics, en tenim de molt bons aquí, en tenim de molt bons.
2: La Gramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Benvingudes i benvinguts de nou. Després de la pausa estiuenca, atípicament típica, el manco per jo, a aquest podcast de Ràdio Far que recomana llibres poc convencionals, que s'allunyen del circuit comercial, llibres amargats, diferents, o simplement llibres que jo me flipen. I si van començar aquesta aventura radiofònica amb el llistó ben alt, amb la fúria de sota el signe de Mart de Fritz Thorn, per aquesta reentrada de la segona temporada, mos passarem 7 pobles. Així que sense més preàmbuls, avui a Biblioteca Fric, subscena, pertorbadora, iconoclasta, irreverent, avortament a l'escola de Kathy Acker.

0: Quan ratlla, sents revolució. En els seus malucs hi ha revolució. Quan camina, arriba sa revolució. En sa seva besada, tast sa revolució. Diu sa lletra de Rebel Girl de Bikini Kill, perquè aquesta novel·la, o més bé antinovel·la, és un combo de cau de sa Street Fighter en el llenguatge i pensament de sa gent de bé, a través de sa història de na Janie, una lota de 13 anys amb una malaltia pèlvica inflamatòria que se'n va de casa seva perquè son pare, el seu amant, nuvi, germà, germana, doblers, diversió i pare, primer pam d'anar a sa primera pàgina, s'ha enrotllat amb una altra dona, la qual cosa farà emprendre aquesta adolescent un viatge de malson en els baixos fondos de Nova York i Tanger. Un viatge ple de sang i entranyes. El títol original en anglès és Blood and Guts in High School, que s'aturen les pàgines del llibre. Un viatge a la recerca de la identitat a través de diverses formes de dolor, desavortament, tractat aquí com un símbol d'alliberament dels convencionalismes, de l'incest, de sadomasoquisme, les seves relacions sentimentals amb personatges polítics del moment, escriptors, són maltractaments.
1: Can you hear me?
2: Yeah.
1: Can you hear me?
2: Yeah.
1: You can, cool. And if you don't understand anything or if you're getting confused, you know, yell at me. So just raise your voices.
3: You know, she uses real words and words that make people go, oh my God. So I like that about her.
0: Una violència no solament argumental, sinó també amb l'ús del llenguatge i de determinades tècniques, com l'ús del tall, de la interrupció. Ah, que eren per aquí la tècnica de les estisores, del cut-up de Burroughs. Una violència que crea dolor, perquè sense dolor, diu Acker, no hi ha identitat. Sense ple en el dolor no hi ha ésser. Sense aquesta experiència de sofriment de ésser, la dona sempre serà mare, fia, esposa. A reafirmament a través del dolor.
3: I've gained a lot from reading it. And kind of, I think, learned a lot about myself. Some things I didn't want to know and some things I did.
0: Però sobretot, m'ho trobant davant d'una recerca desesperada de l'amor. Única droga que fa suportable al món i en el que l'escriptura n'és un dels seus succedanis.

0: Acabam d'escoltar Bedroom Atlet de James Chains and the Contortions, grup que apareix a la novel·la en el moment en què Janie s'introdueix a la vida underground de Nova York i que en el seu vers final clama piguem. Perquè bufetades sembla que és el que t'apropina aquest llibre. No solament amb el que explica, sinó també com ho explica. Sang i entranyes és una orquestra, un collage, un assemblatge de tècniques que s'associa a la bad painting dels anys 80. A la ja esmentada Catap, Acker construeix aquest text metaficcional, és a dir, conscient de la seva condició de ficció, emprant diàlegs teatrals, diaris, poemes perses traduïts, mapes de somnis, dibuixos eròtico-pornogràfics, cites, plagis, en què es qüestiona els conceptes d'autoria i originalitat, igualment com en la corrent artística del plagiarisme. Paròdies d'altres escriptors, de Hawthorne i la lletra escarlata, de Shakespeare, d'Emily Bronte, esquitxat amb diatribes contra la religió, el govern, el llenguatge dels ben pensants. I, sobretot, esquitxat també d'una poesia descomunal.
1: Okay, so this is a little poem by Ange, because poetry is what fucks up this world. While the world cracks open, and all the rich men die, and all the fucks who sat on my face, those sniveling shites, we come crawling through the cracks, orphans, lobotomies. If you ask me what I want, I'll tell you, I want everything. Whole rotten world, come down and break. Let me spread my legs.
0: Una reescriptura del cànon tradicional que sotmet les dones a la presó simbòlica que és la cultura patriarcal, perquè si tant és llibre, tots vivim en una presó, en però la majoria de nosaltres no sabem qui vivim. Una reescriptura en definitiva extrema, radical, polèmica i fantàstica. I com diu Acker, ha arribat el moment que els presoners es rebel·lin. I fins aquí la recomanació d'avui, però abans de dir adeu, partirem amb un coixinet de la pròpia Acker. Hi ha d'haver un secret amagat en aquest llibre. O bé, no me molestaria en llegir-lo. Recordar-vos que si vos agrada la música que apareix en el podcast, la podeu escoltar a la llista de Spotify, Biblioteca Freak. I també recomanar-vos escoltar d'altres podcasts de Radio Far, que aquesta temporada segurament hi haurà novetats. I ara sí que deim adeu i ho feim en la versió brutal de Lola, dels Kings, que fan les magnífiques The Raincoats. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins a pròxima.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo mesclat s'embull, publicat el 2026.

0: Bé, Joan, què en penses d'aquest llibre justament enguany que fa 25 anys que el vas publicar?
1: Vull dir que és una novel·la que aguanta, no? Vull dir que jo sempre dic que només hi ha un crític literari, no? I que el crític literari és el temps, no? I el mateix autor, a vegades, encara que una obra hagi, en el present hagi estat molt, molt ben considerada, ell mateix, quan llegeix aquesta obra, al cap de 25 anys, s'adona si s'aguanta o no s'aguanta, no? De la Laberint de les Girafes, molts de lectors, fins i tot encara Manuel, era un altre dia del poble de Ferreries, em va dir que era la tercera vegada que llegia El laberint de les girafes, no? Vull dir que és un llibre que s'aguanta, que sempre acompanya i del qual estic molt, molt satisfet.
0: Molt bé, començarem parlant pel títol de l'obra, que és metafòric, i bé, al llarg de les 317 pàgines que conformen el volum, no trobem cap referència ni als laberints ni a les girafes, tot i que la idea de construcció dins de la qual els animals de coll llarg, tot i estar perduts i no conèixer-ne la sortida, poden veure que hi ha més enllà dels murs, lliga la temàtica de l'obra, la memòria i també la construcció de la identitat. De fet, a partir de la pèrdua d'aquesta memòria que pateix el protagonista, Eduard Pelegrí, associada a la malaltia de l'Alzheimer, la novel·la esdevé, a través de 7 llargs capítols i un epíleg, un recorregut laberíntic a través del temps de la memòria, en un intent de reconstruir la història de 7 generacions d'una família ubicada a la geografia mítica de Morella i de retruc també a Sant Blancat i altres indrets a l'illa de Tabarca, molt semblants, per cert, a Cala Galdana, a Ferreries i a Menorca, en un moment en què una nova era, eufemísticament anomenada de progrés, que hem escoltat aquí simbolitzada per l'asfaltat dels carrers, que és la del turisme i la destrucció del territori, és a punt d'esbocar un món que només el record del qual podrà ser testimoni. Som, Joan, girafes dins del laberint. Quin paper juga la memòria, la seva pervivència en aquesta novel·la?
1: Sí, aquest títol està lligat a una anècdota. Jo ja havia entregat la novel·la, ja havia de publicar la novel·la a Proa i l'editor de Nisidor Cònsul, i teníem un amic en comú, Jordi Puntí, i en Nisidor Cònsul va consultar en Jordi Puntí aquest títol, què li semblava. I en Jordi Puntí va trobar que els ecos... que el títol que jo li havia entregat a l'Isidor Cònsul era Els ecos de l'horitzó, no? Que és un capítol de la novel·la. No? I jo em semblava que Els ecos de l'horitzó en els illencs és una mica com la memòria, no? I que la memòria aquesta que es va diluint i que ens arriba com un eco a través de l'horitzó. I en Jordi Puntí va trobar que Els ecos de l'horitzó no funcionaven, no? Que no trobava que fos una paraula prou catalana perquè funcionés, no? I en Isidor Cònsul va dir, has de fer un títol nou i la novel·la surt d'aquí, o entra en impremta d'aquí una setmana. I no sé per què em vaig pensar en una altra analogia de la pèrdua de la memòria, que és unes girafes trescant dins un laberint. A Barcelona hi ha el laberint d'Horta, que hi anava molt en aquella època, trescant dins un laberint i veient la realitat que els humans que trescant dins aquest laberint no poden veure, no? I me va semblar, jo li vaig dir, el laberint de les girafes. Bueno, i va quedar entusiasmat, també ho van comentar amb en Jordi Puntí, que també som molt amic, i va dir, és un títol inèdit, fantàstic, vull dir, ningú te'l copiarà, vull dir que no... això, i va acabar amb el laberint de les girafes. I ja se'm vas incidint en aquesta idea de fer una analogia de sa memòria, no? Vull dir que Els ecos de l'horitzó era una analogia de sa memòria, el laberint de les girafes també, i sa malaltia d'Alzheimer és no una analogia, sinó una realitat de sa pèrdua de sa memòria, que era el tema que m'interessava.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Cares a mig de l'aigua, de Janet Frame, és una novel·la duríssima per sa temàtica, però magistral en sa forma. I és d'aquests llibres que jo tinc dins la memòria i crec que m'acompanyarà. M'acompanyarà molts anys més. Publicada originalment el 1961, aquesta obra neix arran de l'experiència vital de l'autora. Janet Frame la va començar a escriure per recomanació del seu psiquiatre, que li va demanar que escrigués unes memòries del seu pas per diversos hospitals mentals a Nova Zelanda. Era per curar una ferida. Però ben prest ella diu que el relat se li va desbordar i va entrar de ple en sa ficció. I d'aquí en va sortir una obra literària com una catedral. El que fa que Cares a mig de l'aigua sigui una novel·la tan poderosa no és només el que explica, sinó per jo com ho explica. L'estil de Janet Frame és com a fragmentari, poètic, no sé, per jo és molt original. O sigui, tal vegada de qualque moment podeu trobar que és una lectura exigent, però jo crec que val la pena entrar-hi perquè, o sigui, qualque moment a vegades no acabes d'entendre què està passant, però jo crec que es bo deixar-te endur perquè la trobareu preciosa. La protagonista és Istina Mavet, una jove ingressada en un hospital psiquiàtric. El motiu de l'ingrés acaba sent gairebé irrellevant, perquè una vegada dins, Istina deixa de ser una persona. Perd els drets, la dignitat i la identitat. Allà dins, els metges i les infermeres les tracten com a nombres, com a animals, i no tenen ni rastre d'empatia per elles. El llibre retrata d'una manera que, sincerament, escarrufa bastant, com era ser una dona amb una malaltia mental en els anys 60. Aïllament, maltracte físic, maltracte emocional, abandonament també per part de les institucions, molts de deliris induïts per els medicaments, perquè anaven supermedicades tot el dia, i la por constant que tenen en els electroxocs i sobretot el més greu de tot, que era la lobotomia, que els aterrava. Elles tenien molta por d'acabar lobotomitzades, perquè per desgràcia era una pràctica molt freqüent quan no sabien com curar aquella persona. Per sort, l'autora va poder sobreviure a les seves duríssimes experiències d'ingressada en hospitals psiquiàtrics i va aprofitar-les per escriure aquesta meravellosa novel·la, que ara ja la podem llegir com un clàssic inoblidable de la literatura anglosaxona del segle XX. Doris Lessing diu de Janet Frame: quina dona tan extraordinària, per haver superat els obstacles que va superar i haver sabut donar-los tan venuts a la seva obra, d'una manera tan original. La teniu disponible en català a l'editorial Trotalibros, que la va publicar el 2022 amb una traducció de Xavier Pàmies, veritat que una traducció que m'agrada bastant i que crec que li fa plena justícia en aquesta autora tan única. Com us deia, és una lectura que pot ser complicada, potser no l'agafeu en moments que tingueu poc ànim, perquè és una lectura dureta, però crec que és molt necessària i espero que us atrevigueu, perquè segur que us ajudarà a reflexionar sobre les malalties mentals i el seu estigma i tractament social, sobretot en el passat.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.